0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Herers, a Sureda, 95.
1: El primer home de la terra se deia Adam, un català. Portava barretina roja, sempre el porro a prop de la mà. Lligava bones espardenyes amb la corda del bon Déu, tot cantant a un tes la bepa.

del compàs d'una sardana fins al dinar varen ballar i després d'una cargolada al peu d'un arbre se van assentar com fotia una calonassa i que eren lluny

la televisió. A nit passaran les imatges, si podeu gireu el botó. A nit passaran les imatges, si podeu gireu el botó.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Elna, 95.
2: Ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai! Ai, ai, ai!

tan sa feble llum. Ses passes des passadís de records.

El club disposa, pels clients més sofisticats, de la sala Francesc Pujols, zona chill-out, on hom pot prendre una ratafia o bé fer-hi un tast de canapés amb essència de bolet del dimoni. Hom, a més d'intentar seduir sense èxit la noia de la barra, hi sol recitar els clàssics, explicar sopes de duro, practicar free jazz amb reclams de xeremies eivissenques i no cal dir-ho, glosar a ritme de jota.

De la mateixa manera, i d'acord amb els graus de comparació esmentats, podem dir la reina és bona i bella. Per això aquesta paraula fa resplendir la forma de la bellesa sobre les altres paraules. Basant-se en aquesta comparació, algú podria dir la reina és bella i no bona. Però això seria tant com dir la reina i la serventa són belles. Una comparació indecorosa perquè hom no pot comparar la reina amb una serventa. Per tant, cal dir la reina és més bella que la donzella. Però no, la reina és més bella que la serventa. Dir, però, la reina i la serventa són molt belles no és parlar bellament. Això mateix val encara per a la comparació entre un nom i un verb, un adverbi o un participi. Com quan algú diu la reina fa més bona cara quan riu. El rei quan parla és més ben que el seu jutge. El rei i el seu jutge estimen de debò. I així, successivament, hom pot fer comparacions a semblança d'aquestes.

camp de cols i un got de vi. Per tenir dret a cagar, posar el cul a la brisca i ser rei d'aquesta vida, que, com diu el bisbe Pujol,

Deixa que el dia passi sense cap pressa, deixa que el temps circuli sense avisar, deixa que el vent s'endugui la paperassa, deixa que el dia passi

faci el negoci de ser un arbre. No poder canviar res al meu destí. Cada any les fulles més amples. Els a perdre poc temps després i un bon matí. Torna a posar noves branques fins al cim i al més fràgil. Petals petits perduts dins l'aire, petita fulla redumil. Vaja un negoci de ser un art. Tota una vida dret d'empeus, molt vertical. Al matí esperar la tarda,

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
3: Beret o gorres, ulleres de sol i crema solar. És avui probablement el dia més càlid d'aquesta onada de calor, amb uns vents de llevant febles i un cel lliure de núvols. La dorsal anticiclònica està per sobre nostra. La temperatura baixarà de mica en mica, però no és per ara. Encara tenim dies de gran calor i costarà de dormir a causa de nits molt càlides, mínimes i màximes molt altes. 28 a Formiguera, 30 a la Guingueta, 32 a Toès, 35 a Prat de Montalbà i Passà, 30 al Barcarès, 32 a Cornellà del Vercol, 35 a Morrillàs, 32 a Prats de Molló, 29 a Banyuls de la Marenda. Avui Sant Odré, Sant Jacob i Santa Alícia. Per Santa Alícia el sol ens acaricia i és la nit de Sant Joan, la nit de Sant Joan la més curta de l'any. Des de Radio Arrels us desitgem una bona revetlla de Sant Joan.
4: Radio Arrels, en veig 93.1.
5: 100% en català.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

volant entremig dels records i flotant, buscant el paradís, retallant les distàncies que em transporten.

filisteus, botiguers, quan munteu un cop al mes la dona. Intuïu els marrecs que engendreu entre esbufecs penosos i us dieu

fantàstic caurà damunt vostre en arribar a la terra. Uns infants no volguts que esdevindran uns granyuts.

0: Utopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
1: Qui perd la llengua, perd la identitat. Si hi ha una característica ben catalana i finalment única al món, és la L geminada. La L geminada s'escriu L.L, o més ben dit, L.L, com il·luminació, clorofil·la, mortadella, pol·len, o encara pol·lució, metàl·lic, Brussel·les. La L geminada serveix per reproduir gràficament un so particular. La grafia és única al món, però, en canvi, el so que representa se retroba en altres llengües, com per exemple el francès col·lega. Aquesta L geminada la necessitem per escriure els mots que venen del llatí que tenien una L llarga com illuminare. En llatí s'escrivia amb dues L's. I per què s'han pas guardat les dues L's com en llatí? I bé, perquè paral·lelament els mots llatins amb L-I, com filius, en català han esdevingut mots amb doble L. Filius ha esdevingut fill. Per nosaltres, la doble L serveix ja al so I. Calia, doncs, inventar un senyal gràfic que evités ambigüitats de lectura i que reflectís millor la pronunciació real, la L geminada. Quin il·lusió!
0: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
2: Radio Arels, a Prada, 95.5.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. Són les 7. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
6: Bon dia. La flama del Canigó baixa a aquesta hora de la muntanya per dirigir-se cap a tota Catalunya i encendre les fogueres de Sant Joan. Algunes flames ja han creuat aquest matí pel Coll d'Ares cap al sud. A Perpinyà la flama arribarà a 2:15 de la tarda i des d'allà es distribuirà cap a viles del nord i del sud. A Catalunya Nord es preveuen per aquest vespre més d'un centenar de fogueres a diferents viles i pobles. A més de la revetlla, aquests dies la protagonista és la calor d'estiu que ja es fa notar a Catalunya Nord, tot i que les temperatures són més suaus que la majoria de l'estat francès i a la plana de Lleida. L'efecte de la calor a Catalunya Nord varia molt entre el dia i la nit. Durant el dia, les zones industrials i comercials són els punts on fa més calor perquè concentren molt d'asfalt. Segons un estudi de l'Agència d'Urbanisme Catalana, la temperatura del terra en zones molt asfaltades com el polígon nord és 10 graus superior a la mitjana de la vila, i això fa escalfar molt l'ambient en aquestes zones. De nit, en canvi, els llocs més calorosos són els que estan més densament poblats. A Catalunya Nord, les illes de calor urbanes més importants són el centre de Perpinyà i alguns centres històrics de viles de l'interior, com Pesillà, Illa Tuí o Bages. I canviem de qüestió perquè gairebé la meitat dels nord-catalans rep una ajuda pública de la CAF. Així ho ha anunciat el mateix organisme i ha explicat que anualment donen suport econòmic a 239.000 persones de Catalunya Nord, amb una ajuda que de mitjana arriba als 580 euros al mes. I creixen les crítiques contra la reserva d'aigua que es vol construir als Angles. Una vintena d'associacions han convocat una manifestació per aquest diumenge al peu dels Remuntadors per denunciar aquesta obra que vol emmagatzemar aigua per l'estació d'esquí. L'Ajuntament es defensa dient que aquest sistema permetrà estalviar molta electricitat perquè l'aigua no s'haurà de bombejar i insisteix que aquesta aigua també servirà pels pagesos de la zona i com a reserva d'emergència pels bombers. I ara us deixem amb la previsió del temps.
7: Beret o gorres, ulleres de sol i crema solar. És avui probablement el dia més càlid d'aquesta onada de calor, amb uns vents de llevant febles i un cel lliure de núvols. La dorsal anticiclònica està per sobre nostra. La temperatura baixarà de mica en mica, però no és per ara. Encara tenim dies de gran calor i costarà de dormir a causa de nits molt càlides, mínimes.

0: i màximes molt altes, 28 a Formiguera, 30 a la Guingueta, 32 a Toès, 35 a Prat de Montalbà i Passà, 30 al Barcarès, 32 a Cornellà del Bercoll, 35 a Morrillàs, 32 a Prats de Molló, 29 a Banyuls de la Marenda. Avui Sant Odre, Sant Jacob i Santa Alícia. Per Santa Alícia el sol ens acaricia. És la nit de Sant Joan, la nit de Sant Joan, la més curta de l'any. Des de Radio Arers us desitgem una bona revetlla de Sant Joan.
1: Radio Arers, a Canet, 95.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
3: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
2: Música a Ràdio Arrels amb Enric Balaguer.
0: El jove violoncel·lista Ettore Pagano ha rebut a l'empresa un violoncel de Pau Casals i per parlar d'aquest esdeveniment parlem amb el director de la Fundació Pau Casals, el senyor Jordi Pardo. Bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Senyor Pardo, el Pau Casals segurament que ha tingut diversos violoncels, n'ha tingut molt?
4: Sí, va tenir no masses, dient. El primer violoncel va ser fet amb una carabassa. Després li van comprar un cello tres quarts i quan ja començava a tenir diferents cellos, és remarcable el cello Labert, que la Fundació el cedeix també donant de forma temporal a joves cellistes per promoure el seu talent. I, evidentment, el més important, amb el que va tocar molt i que és un cello que ell s'estimava molt, deia que era el seu millor amic, és el cello Gofriller de 1733, un cello fantàstic. Seguint la voluntat del mestre Pau Casals, doncs ell volia que el toqués gent jove, joves talents, i vam signar un acord amb la Queen Elizabeth Competition, la competició que té seu a Brussel·les i que porta el nom de la reina Elisabet. Va tenir una relació musical molt intensa. Anava tot sovint a Prada de Conflent, perquè ella tocava el violí i la música els unia també a Puerto Rico. I en el marc també d'aquesta commemoració del 150 aniversari del naixement de Pau Casals, que coincideix també amb el 150 aniversari del naixement de la reina Elisabet de Bèlgica, es va signar un acord.
0: És el 2 de juny que va tenir lloc a Brussel·les la cerimònia de lliurament d'aquest prestigiós concurs de violoncel Queen Elizabeth Competition, presidit per la reina Matilde de Bèlgica. El guanyador tindrà el violoncel Gofriller en préstec durant els propers 4 anys.
4: El guanyador, com ja heu dit, és l'Ettore Pagano, un extraordinari jove talent de 23 anys. El seu talent i la seva predisposició és molt positiva i segurament doncs, per ell això marcarà la seva carrera artística.
0: És un violoncel molt antic. Què té d'especial?
4: Els Bergonzo, els Gofriller, els Stradivarius, són cellos, la majoria d'ells, que una meitat, a l'entorn de la segona meitat del segle XVIII, aquest és de 1733, és un molt bon cello i, en principi, l'instrument s'ha mantingut viu perquè ha estat tocat sempre. Què tenia d'especial? Casals va tenir amb el cello, es coneixia cadascun dels racons, diguem-ne, sonors, com que el coneixia tant, li treia un rendiment musical, acústic, extraordinari. I, diguem-ne, s'hi sentia molt identificat.
0: S'ha tingut de restaurar? Qui el tocava?
4: Fins ara la senyora Marta Casals, la vídua de Pau Casals, i, evidentment, doncs, mantenir-lo en condicions i ara està fantàstic, està molt bé.
0: Bé, suposo que aquest jove violoncel·lista Ettore Pagano deu ser molt orgullós de poder tocar amb aquest instrument.
4: Moltíssim, i la veritat és que la reina Matilde de Bèlgica ens va voler els representants de la Fundació en un acte molt emotiu. estava justament aquesta admiració pel mestre Casals i per la seva música, i estaven molt orgullosos de que s'hagués signat aquest acord. I per descomptat, l'Ettore Pagano estava molt emocionat. Vam tenir unes llargues reunions preparatòries per veure la interpretació, el manteniment, la cura del violoncel. Tot va anar molt bé. El dia 10 ja va fer un concert a Brussel·les amb un èxit extraordinari. A Catalunya vam tenir l'oportunitat d'escoltar-lo a la cerimònia institucional d'inici del naixement de Pau Casals, que va ser presidida pel president de la Generalitat de Catalunya i el ministre de Cultura i altres autoritats. I en aquest cas, el vocalista que el va interpretar, que el va tocar, va ser l'Òscar Alabau. Per tant, diguem-ne, properament el tindrem. Això en concret serà el dia 21 de juliol en el Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell, i l'endemà, el dia 22 de juliol, també es tornarà a fer el concert en el que Ettore Pagano interpretarà amb el cello de Pau Casals.
0: Bé, senyor Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals, moltes gràcies per aquesta precisió. Ens retrobem molt sovint parlant de Pau Casals amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Moltes gràcies, Jordi Pardo.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Ràdio Arrels, en FIAC 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 23 de juny del 1985 neix Josep Montero, del grup Poques Grasses. Va ser el bateria del grup No Timatis. Després va començar a compondre cançons i a oferir concerts improvisats, primer en solitari i després amb diversos músics usonencs, com per exemple Àlex Pujols, Miquel Portet o Arnau Tordera, entre altres. Aquestes col·laboracions entre músics de la comarca es van produir durant l'any 2010. Això va servir per materialitzar l'embrió del grup Oques Grasses, que no es va constituir definitivament fins a la incorporació de Guillem Realp, Joan Borràs i Arnau Altimir. Josep Montero és el cantant i compositor del grup. Oques Grasses proposa música pop i ha gaudit de molta popularitat al llarg de tota la seva trajectòria. Escoltem el tema La gent que estimo, d'Oques Grasses, amb la participació de Rita Payés.

0: de Juarez, a Perpinyà, 95.
1: Era més bonic el meu país.
2: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. Teresa Rebull, la cantant de Banyuls, desapareguda l'abril del 2015, amb una discografia que sempre va anar presentant a Ràdio Arrels, com aquell disc de l'any 86, amb musicacions de poetes de Catalunya Nord, sobretot de Josep Sebastià Pons, el poeta d'Illa. Camí de l'Argilada.
3: És un projecte que tenia cor de fer-lo, perquè resulta que els poetes d'aquí, Catalunya Nord, escriuen molt bé el català, encara que quan la gent volen parlar-lo sempre diuen que no el parlen bé, que no és igual que el de la Catalunya Sur i tot això. Doncs jo amb aquest disc vull demostrar que és el mateix català, però amb cadascú té les seves característiques, amb els accents, la pronunciació, però això no és greu. Lo important és que és el català per a tots un i únic. És això que he volgut fer. I sobretot dedicar-lo una gran part, la segona part, és dedicar tot a Sebastià Pons.
4: Mm-hmm. Justament Sebastià Pons, sí, del qual es parla molt aquest any, sí, és el centenari Pons, sí, i tothom hi ha contribuït a la seva manera, i tu doncs ja et havies segurament posat al cap fa mesos, doncs, no? No?
3: Fa 8 no? anys que tinc això al cap.
4: 8 anys!
3: 8 anys que miro de fer-lo, però no tenia possibilitats de fer-lo. Costa molt de fer un disc quan el fas tota sola i, és clar, ho he fet com aquell qui compra crèdit a poc a poquet, a poc a poquet. I ha coincidit que, mira, ara sortí tot i vaig quedar tota estorada de veure que... Però molt bé, perquè així tot s'aboca. Aleshores, ja veureu que tot parla del país, de la terra, perquè també el que a mi m'impressiona molt és aquesta terra i aquests pobles i aquesta naturalesa que, a més, es degrada, es fa malbé, assassinen, roben, i com una mena d'enyorança de la bellesa d'aquest país, que és Catalunya Nord, o el Rosselló en té.
4: Jo encara no he escoltat el disc, eh? Tot just estic ara descobrint els títols d'aquests poemes que has musicat, i així, sense haver-ho escoltat, només llegint aquests titulars, veig que hi ha dos elements bàsics que són presents, que són la terra i l'aigua.
3: La terra i l'aigua, sí, exacte, és una cosa que em preocupa força. I es podria cantar cridant, estripant el pit de les destrosses, i com que això ja ho he fet molt i no ha servit per res, perquè de destrosses ne fan igual, doncs m'he refugiat amb la bellesa aquesta abans que desapareixi del tot. Encara en tenim trossets aquí per anar a admirar, i ara descobrim amb en Sebastià Pons aquest amor i aquesta mirada que ell clavava amb coses insignificants, però que fan un tot de la bellesa del nostre país.
2: Era l'any 86, Ràdio Arrels tenia 5 anys i acollia la cantant Teresa Rebull per a presentar el disc Camí de l'Argilada a musicacions de poetes de Catalunya Nord.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Beret o gorres, ulleres de sol i crema solar. És avui probablement el dia més càlid d'aquesta onada de calor, amb uns vents de llevant febles i un cel lliure de núvols. La dorsal anticiclònica està per sobre nostra. La temperatura baixarà de mica en mica, però no és per ara. Encara tenim dies de gran calor i costarà de dormir a causa de nits molt càlides, mínimes i màximes molt altes. 28 a Formiguera, 30 a la Guingueta, 32 a Toès, 35 a Prat de Montalbà i Passà, 30 al Barcarès, 32 a Cornellà del Bercoll, 35 a Morrillàs, 32 a Prats de Molló, 29 a Banyuls de la Marenda. Avui Sant Odré, Sant Jacob i Santa Alícia. Per Santa Alícia el sol ens acaricia. És la nit de Sant Joan, la nit de Sant Joan la més curta de l'any. Des de Radio Arrels us desitgem una bona reveia de Sant Joan.
3: Radio Arrels, ara Inés, 88.2.
2: Plantes de Conflent. Obert Malló, Camproví. Albert Malló, bon dia.
4: Bon dia, Enric.
2: Albert, quina és la planta que ens presentes avui?
4: Avui parlarem d'una planta que té un nom una mica estrany, que es diu Dysphania ambrosioides. De fet, és un blet que en aquí rep el nom en català, recollit per en Companyó i Cunit, que són dos botànics que van treballar a Catalunya Nord, té de Mèxic i té del país o bé té, res més.
2: Sí, sí.
4: En altres llocs té altres noms. Té de Mèxic també, herbadors leprosos, en serien dos més. I a més, a l'Empordà, per exemple, ens ha sortit té bord i té de la reina. Potser aquests noms ens suggereixin alguna cosa, que en parlarem més endavant. En occità, que no ho hem dit, se li diu blet falsa ambrosia, que ja ens explica una mica l'estructura de la planta. És de la família de les amarantàcies, tot i que fa pas massa es considerava una família anomenada quenopodiàcies, que ara és inclosa dins de les amarantàcies. De fet, tant les unes com les altres serien blets. Uns se solen dir blets i els altres se solen dir blets d'estiu, els amarants. Però, de fet, segurament que els han ajuntat perquè les característiques són bàsicament comunes. Llavors, és una planta herbàcia que pot ser anual, és a dir, que es mort i deixa les granes, o bé pot perviure més d'un any, i que sol arribar als 80 centímetres, entre 30 i 80 centímetres seria el més habitual, i excepcionalment pot passar del metre. Té un eix principal i té moltes i moltes branques. A mesura que aquest eix el mirem cap enlaire, veurem que les branques són més curtes. Llavors, té una estructura bàsicament piramidal, o si més no, triangular allargada. A dins d'aquesta estructura de branques, és tot ple de fulles. De vegades queda una mica descoberta de fulles a la part basal, sobretot si ha aguantat més d'un any, i al mig d'aquestes fulles, cap a la part superior, té les flors, que s'agrupen en petites boletes, per fer-ho entenedor, per dins, entre les branques agafades, formant el que es considera o es diu panícula, que panícula no seria res més que una inflorescència composta, és a dir, una inflorescència feta per un conjunt d'inflorescències. És de color fosc, les fulles són així també, i les fulles tenen molta variabilitat en quant al contorn. Poden ser punxegudes, poden ser enteres, poden ser realment dentellades, fins i tot profundament dentellades, és a dir, que fan realment entrades, com si haguessin estat menjades. Són també de color verd. I quan les toquem, molt aromàtiques. Un aroma que hi ha moltes persones que la consideren agradable i d'altres no tant.
2: Jo la trobo bastant agradable, una mica un olor de menta.
4: Sí, pot recordar. De fet, hi ha altres persones que diuen que té un gust resinós. Bé, que no és pas dolent, tampoc. I ja veurem que aquest aroma que fa té un...
2: Té un ús.
4: Té un ús. Sí, sí. Això en parlarem aviat, d'aquí un moment, diguem-ho així. Hem de dir algunes coses més, també. Per exemple, que els fruits, en madurar, són llisos i lluents. I fan molt, molt, molt, molt, molt poc. Poc que arriben a un mil·límetre. Llavors, aquesta planta o una planta fa molts i molts i moltes llavors. Gran quantitat. Aquestes llavors, o aquestes granes, abans de que perdin la coberta, és a dir, la flor, les parts de la flor, s'agafen, es destilen i se'n treu un oli essencial que es farà servir en medicina. A més, veurem que les fulles, les flors també, doncs, si ens hi fixem més profundament, tenen com una espècie de pèls o de boletes, que serien les glàndules, que és allà on hi ha aquesta substància, que quan l'ensumem sentim aquest olor, agradable o no tan agradable. A partir d'aquí, doncs, podríem parlar del lloc on es troba, si és molt típic trobar en els llocs alterats, és a dir, costats de carreteres, horts, jardins, cultius, els al·luvions deixats per els cursos d'aigua, en llocs d'aquest tipus així. De fet, és una planta que s'ha escampat a tot el món.
2: En llocs on la terra ha estat remoguda,
4: sí,
2: una mica.
4: Sí, això ja li va bé. Mm. Però aquí, a casa nostra, es mostra amb una característica, que és que s'instal·len els llocs on hi ha humitat. Això és important perquè si la busquem en un lloc sec, sec, sec, potser no la trobarem, tot i que és una planta que n'hi ha força en la part baixa del Conflent o a les parts baixes de Catalunya Nord. Si anem cap amunt, se fa difícil trobar-la, almenys en aquí. Potser en altres indrets d'on és original, potser no. Ja que parlem d'on és original, doncs seria una planta neotropical, és a dir, d'Amèrica, del centre i del sud, que va venir aquí fa anys. I sabem que n'hi havia pas massa en la part alta i que era instal·lada més aviat a la plana i propera al mar. I ara, aquests darrers anys, ja ha pujat una mica més, però en el Conflent l'haurien de buscar a totes les comunes, fins a Vilafranca, Cerdinyà, pas massa més amunt, Mosset, sí, sí. Cap amunt se'n pot trobar algun peu, com a tu és que en tinc un al costat de casa, però seria pas massa normal de trobar-ne. Si et sembla, el que podem fer és parlar dels usos,
2: sí,
4: perquè d'usos en té uns quants. De fet, medicina humana es faria servir com a tint i, a més, té un munt d'usos alimentaris. Pel que fa a medicina, es diu de ser una planta efectiva, vermífuga, és a dir, contra els cucs, i que afavoreix la digestió. Això potser seria una de les coses que hagi estat utilitzada en gastronomia. Bé, també podria ser l'altra, perquè com que es barreja o es posa en plats que es fa servir llet, doncs és probable que també sigui per aquest altre motiu. I l'oli essencial se n'extreu molt probablement per aquestes virtuts que té. Llavors, com a planta utilitzada en gastronomia, doncs és un molt bon saboritzant. Els mexicans, per exemple, la fan servir molt per coure mongetes. És típic, però la posen en molts i molts i molts altres plats, com quesadilla, sopes, molidolla, tamales, chilaquiles, patates, fan servir per aromatitzar l'arròs fregit blanc i és un ingredient de la salsa verda que es fa servir per acompanyar els chilaquiles. Molt probablement hi hagi altres usos, aquests serien els principals. Un altre que va molt relacionat amb la digestió seria les seves propietats que se suposen carminatives. És a dir,
2: que vol dir?
4: Que controla els gasos.
2: D'acord.
4: És a dir, que facilita la digestió i controla els gasos. A casa nostra, però, probablement vindria com a medicinal o com una cosa exòtica, com moltes de les plantes que van arribar de les Amèriques. I els noms que tenim recollits, té, és que ja es feia servir això.
2: En infusió, doncs.
4: En infusió, sí. I un dels noms que tenim recollits, que és té de la reina, sempre fa dubtar de si la reina tenia problemes digestius. O bé en aquelles èpoques que no hi havia la higiene que podem tenir avui dia amb els productes que tenim, doncs per controlar els cucs. Ara pas massa, però potser era molt més corrent antigament. I això seria una mica, de manera esbossada, d'aquesta planta, tot i que podríem parlar de moltes altres coses.
2: Doncs recordem el seu nom.
4: Sí, Dysphania ambrosioides, i aquí al Conflent, doncs té del país o té de Mèxic, i probablement n'hi deu haver algun més, si en sabeu.
2: Que l'afegir que les referències que ens has donat de Mèxic és perquè hi has viscut.
4: Sí.
2: Som segures perquè hi has viscut.
4: Sí,
2: allà.
4: Hi he viscut uns quants anys. Sí.
2: Moltes gràcies, Albert. Ens retrobem d'aquí una setmana per parlar de plantes a Aires de Conflent. Gràcies.
4: Molt bé, gràcies a tu, Enric. Albert Mallol, Camproví.
2: Plantes de Conflent.
1: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: A Ràdio Arrels,
3: l'actualitat del Conflent amb en Joel Mené.
4: És el moment, com cada dimarts, en aquesta hora, a Ràdio Arrels, d'establir comunicació amb el Conflent, Vilafranca de Conflent, amb el Joel Mené. Joel, bon dia.
5: Bon dia a tothom.
4: I avui s'ha treballat molt pels tots els auditors del Conflent i de Catalunya Nord amb moltes informacions i, per començar, una descentralització de la Sant Joan, de la festa de Sant Joan. L'Ajuntament de Fontpedrosa ha decidit, doncs, descentralitzar la seva festa.
5: Sí que se'n passen de coses al mes de juny aquí en Conflent, però és veritat que amb els focs de Sant Joan ja sabem que per tot arreu els tenim, però aquest any és veritat que hi ha un canvi a Fontpedrosa per a la gent que volen aprofitar d'aquesta novetat, podríem dir entre cometes. S'haurà de pujar cap a Pres Balaguer a les 7 de la nit, doncs el 23 de juny, per fer una nova versió dels focs de Sant Joan de la ciutat, de l'Ajuntament de Fontpedrosa.
4: Una de les nombroses

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: La bicicleta com a eina de transformació ecològica. Bon dia. Un pensador i crític social austríac, Ivan Illich, que va néixer fa just un segle, es va destacar durant la segona meitat del segle XX per la seva ferma defensa de l'autonomia humana davant del control de les grans institucions i els monopolis industrials. Un article a la web The Conversation explica que, mitjançant el seu cèlebre concepte de convivencialitat, l'autor sostenia que les eines han de servir per alliberar la col·lectivitat en lloc d'esclavitzar la societat o destruir l'entorn natural. Dins d'aquest marc teòric, la bicicleta emergeix actualment com l'instrument perfecte per contrarrestar l'alineació que provoca el model de transport modern i l'ús generalitzat de l'automòbil privat. Segons Illich, el cotxe representa el miratge d'una velocitat que esdevé totalment falsa si es comptabilitzen de forma global totes les hores laborals que un ciutadà ha de vendre per poder assegurar la compra, el manteniment, el combustible i les assegurances del vehicle. Aquest càlcul revela que la velocitat real del transport motoritzat amb prou feina supera els ritmes de

0: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 8. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. La flama del Canigó baixa a aquesta hora de la muntanya per dirigir-se cap a tota Catalunya i encendre les fogueres de Sant Joan. Algunes flames ja han creuat aquest matí pel Coll d'Ares cap al sud. A Perpinyà la flama arribarà a 2:15 de la tarda i des d'allà es distribuirà cap a viles del nord i del sud. A Catalunya Nord es preveuen per aquest vespre més d'un centenar de fogueres a diferents viles i pobles. A més de la revetlla, aquests dies la protagonista és la calor d'estiu que ja es fa notar a Catalunya Nord, tot i que les temperatures són més suaus que la majoria de l'estat francès i a la plana de Lleida. L'efecte de la calor a Catalunya Nord varia molt entre el dia i la nit. Durant el dia, les zones industrials i comercials són els punts on fa més calor perquè concentren molt d'asfalt. Segons un estudi de l'Agència d'Urbanisme Catalana, la temperatura del terra en zones molt asfaltades com el polígon nord és 10 graus superior a la mitjana de la vila, i això fa escalfar molt l'ambient en aquestes zones. De nit, en canvi, els llocs més calorosos són els que estan més densament poblats. A Catalunya Nord, les illes de calor urbanes més importants són el centre de Perpinyà i alguns centres històrics de viles de l'interior, com Pesillà, Illa Tuí o Bages. I canviem de qüestió perquè gairebé la meitat dels nord-catalans rep una ajuda pública de la CAF. Així ho ha anunciat el mateix organisme i ha explicat que anualment donen suport econòmic a 239.000 persones de Catalunya Nord, amb una ajuda que de mitjana arriba als 580 euros al mes. I creixen les crítiques contra la reserva d'aigua que es vol construir als Angles. Una vintena d'associacions han convocat una manifestació per aquest diumenge al peu dels Remuntadors per denunciar aquesta obra que vol emmagatzemar aigua per l'estació d'esquí. L'Ajuntament es defensa dient que aquest sistema permetrà estalviar molta electricitat perquè l'aigua no s'haurà de bombejar i insisteix que aquesta aigua també servirà pels pagesos de la zona i com a reserva d'emergència pels bombers. I ara us deixem amb la previsió del temps.
2: Beret o gorres, ulleres de sol i crema solar. És avui probablement el dia més càlid d'aquesta onada de calor, amb uns vents de llevant febles i un cel lliure de núvols. La dorsal anticiclònica està per sobre nostra. La temperatura baixarà de mica en mica, però no és per ara. Encara tenim dies de gran calor i costarà de dormir a causa de nits molt càlides, mínimes i màximes molt altes. 28 a Formiguera, 30 a la Guingueta, 32 a Toès, 35 a Prada, Montalbà i Passà, 30 al Barcarès, 32 a Cornellà del Vercol, 35 a Morrillàs, 32 a Prats de Molló, 29 a Banyuls de la Marenda. Avui Sant Odré, Sant Jacob i Santa Alícia. Per Santa Alícia el sol ens acaricia. És la nit de Sant Joan, la nit de Sant Joan la més curta de l'any. Des de Radio Arrels us desitgem una bona reveilla de Sant Joan.
3: Radio Arrels, el volum 88.2.
0: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns a...

0: entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
1: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: I és cada dimarts en aquesta hora que el tenim aquí amb nosaltres als estudis de Ràdio Arrels, el Soler. Joan, bon dia.
4: Bon dia.
3: I avui una crònica amb una crida a votar pel nom del departament. Voteu Pirineu Catalana pel nou nom del departament.
4: Ja des d'ahir podem votar per correu postal, insisteixo, postal, pel nom del departament, però no encara per internet. Per tant, les consultes per internet no són les bones. A partir de l'1 de juliol, llavors, ho podrem fer per internet i amb el mòbil, per exemple, amb la plataforma numèrica le9.66, tot lligat, .fr. El vot serà tancat el 15 d'agost i llavors sabrem quin dels noms Pirineu Catalana, Pirineu Oriental, Pirineu Mediterrani hauran triat els habitants del departament. Ja a la crònica del 24 d'abril passat, que teniu en podcast al portal de Ràdio Arrels, hem comentat els tres noms, a favor d'un, de l'altre, que anava bé, que no anava bé. Els dos últims, per resumir, és a dir, Pirineu Mediterrani i Pirineu Oriental, van ser triats, ara o fa temps, per evitar qualsevol referència a una identitat. Era la norma dels departaments, aquí la catalana, o la referència a un nom històric. A més, Pirineu Mediterrani ja ha estat posat en subtítol el nom de la regió, Occitaní, precisament perquè no hi hagi la paraula català, ja que es va refusar País Català. Per tant, jo no veig l'interès de posar Mediterrani. Tant val a llavors posar Pirineus Oriental. Evidentment, jo sóc a favor de Pirineu Catalana. Crec que tots els que estimem aquest país, que estimem la cultura catalana, l'ussap, els dragons, la sardana i totes les coses nostres, hem de votar per Pirineu Catalana. A més, el dossier pel Consell d'Estat podrà utilitzar per justificar que es posa catalana tots els arguments que van permetre al Departament Bretó de les Côtes du Nord a ser rebatejat Côte d'Armor. És el mateix. No hi havia canvi de número, car se guardava davant Côte. I Armor, Armorica, és el nom primer de la Bretanya, que sempre s'utilitza. Es diu Bretanya o Armorica. Doncs era una referència clara a la identitat.
3: Però aquí no s'ha proposat Pays Català.
4: No, precisament. I crec que va ser una molt bona decisió de no posar País Català. Per què? Perquè ja hem pagat tots per això i he pagat personalment per saber per què el Consell d'Estat, que és que té l'última paraula, no el triarà mai, perquè ja l'ha refusat el nom de la regió. L'any 2016, l'Associació Ciutadana per Occitaní País Català va presentar un recurs que el Consell d'Estat va desestimar i va guardar només Occitaní. Per tant, sabem per què no vol País Català. S'ha dit, és escrit. Si proposéssim ara País Català, el Consell d'Estat només hauria de reprendre la sentència del 2017, que ho rebutjava, i canviar la data de 2017 per 2026 i nos enviar a pastar fang. Personalment, has de dir que m'agrada més País Català. Ja l'any 2016 m'hi vaig mullar fins al coll perquè passi. No m'agrada glorificar-me, car aquesta associació ciutadana era plural, amb més de 10.240 persones que van firmar per ser codemandants. Amb el Consell Departamental i tots els municipis, llevat de tres, al darrere. Però com que se tractava d'un recurs ciutadà i no d'una entitat oficial, el Consell d'Estat volia que presentin el recurs dues persones. Van ser René Sum, la presidenta de l'associació, i jo mateix. Per tant, me va tocar de seguida, molt a prop, tot. Vaig redactar, per exemple, l'argumentari inicial i, a petició del nostre advocat, vaig redactar tots els documents, tots els arguments, totes les respostes a la part contrària, sempre validats per l'associació. També vaig assistir a la sessió final del tribunal. Evidentment, la René Sum i jo mateix vam pagar sempre de la nostra butxaca tots els viatges a París, i déu-n'hi-do el nombre, els hotels i el cost del tribunal que paguen els qui perden, ja que van perdre. Els diners dels socis i les ajudes que hem rebut han servit només per pagar els advocats.
3: Doncs ho hem entès, Joan Becat. Ets molt ben plaçat per saber què és el que el Consell d'Estat trobava en País Català.
4: Doncs, vist des de París, pels jutges i pels polítics francesos, no és tan català, país català, no és tan català que posa problema, sinó al més el mot país. És ell que aixeca les reticències. En efecte, a França s'utilitza país a totes les salses. Per designar un petit territori, no s'utilitza gaire al sud, llevat de País Basc i País Català, però sempre amb finalitats turístiques, no de nom oficial, mai. Però país és molt utilitzat a la meitat nord, on és sinònim de petita regió tradicional. Aquí diríem per una comarca com el Vallespí o el Conflent, és el mateix allà. Per exemple, diuen le pays de Caux, o bé le pays de Bré, le pays d'Auge i molts altres. En cap cas, cap és nom oficial. Van ser posats pels geògrafs regionalistes del segle XX per designar les regions típiques pel paisatge, pel relleu, per l'activitat. I avui són noms turístics coneguts. Però la segona utilització de país és com a nom oficial, per exemple d'un estat com les Pays-Bas, o d'una regió, sobretot quan hi ha al darrere una voluntat d'independència, o de ser diferent, com per le pays de Gales. Per explicar més bé el refús de país com a nom oficial, hi ha també la confusió típicament francesa de barrejar o d'intercanviar el sentit real dels mots, pels hi donar, en aquests mots, un altre sentit. El cas típic és entre estat, país i nació, que a França se prenen l'un per l'altre i que són diferents. Una nació, encara menys un estat, no són les mateixes coses com a França. La nació no és un territori administratiu, és un grup humà que té una identitat pròpia. La nació catalana, la nació basca, molts estats són plurinacionals, a començar per França i Espanya. Per altra banda, un estat, ell, és una estructura només administrativa i política que té una sobirania reconeguda internacionalment sobre un territori i els seus habitants, siguin d'una sola nació o de diverses. És el cas de França, d'Itàlia o d'Andorra, que són estats. Però sovint, dins el llenguatge corrent, o a la ràdio o a la televisió, no diuen estat, sinó que diuen país. Confusió. Diran les pays de l'Union Européenne i no els estats. O bé se dirà a una persona estrangera: quel est votre pays? No se li dirà quelle est votre citoyenneté, quel est votre état. Per tant, voler posar un nom oficial en pays aixecarà sempre a França la sospita que se vol afirmar una sobirania o, com a mínim, una diferència amb la resta de l'Estat. S'hi afegeix que si la proposta ve d'un partit catalanista, jutges i polítics parisencs tenen allavontes la certitud que és una maniobra política secessionista.
3: I doncs, per què aquesta actitud exagerada?
4: Efectivament, és exagerat que el país sigui pres com una voluntat de separatisme. Però, a París, a partir del moment on a París ho veuen així, tot és acabat. El nom és condemnat. Per tant, no és com diu l'independent que, citació, le Conseil d'État serait frileux pour valider ces appellations si marquées. Non, non, non, non, non, non, non. Noté frilositat, noté indecisió, noté temor al Consell d'Estat. És totalment oposat. I ho ha demostrat refusant la proposta Occitanie-Pays Català com a nom de la regió. Proposat de la mà d'un partit catalanista Pays Català seria fer un regal al Consell d'Estat i al govern per facilitar-los la decisió de refusar aquest nom. És el que va passar amb la sentència del 2017 que va rebutjar País Català per guardar Occitània. En efecte, en aquest moment és bo de recordar el que va passar exactament. Hi va haver un primer recurs presentat per l'Associació Ciutadana de René Sum, que era apolítica i amb gent de sensibilitat diversa i que va ser dissolta després del procés. S'hi va afegir després un altre recurs presentat conjuntament per Unitat Catalana, un partit catalanista, i pel comitè, una associació, el Comitè per l'Autodeterminació de Catalunya Nord. És el seu nom. Aquest, evidentment, polític, car el color era clarament indicat, l'autodeterminació. El Consell d'Estat va decidir d'ajuntar els dos dossiers amb una sola compareixença, un sol judici. Va parlar primer l'advocat de l'Estat contra el recurs. Bé, normal. Després, el nostre advocat va desenvolupar tots els nostres arguments. I finalment, va parlar l'advocat de la regió, que no va rebatre, no va anar contra cap argument nostre. El seu únic argument va ser una referència al recurs del Comitè per l'Autodeterminació de Catalunya Nord. I va dir textualment, m'ho vaig notar hier, va dir, la raison nous oblige à calmer les vents impétueux qui soufflent de la Catalogne. La raó, tradueixi, la raó al seny, ens obliga a calmar els vents impetuosos que bufen des de Catalunya. Eren el juliol del 2017 i ja se sabia que a Catalunya hi hauria un referèndum no volgut per l'Estat que tindria lloc l'1 d'octubre sobre l'autodeterminació. I Perpinyà i a París, un comitè d'autodeterminació volia País Català com a nom de la regió. Doncs, calia refusar País Català. És a dir, que l'advocat desplaçava la qüestió del terreny jurídic i social, com nosaltres, al terreny polític. En efecte, era una referència directa a aquesta voluntat d'independència del Principat de Catalunya. L'advocat de la regió advertia, doncs, al tribunal, als jutges, ep, Catalunya vol ser independent, i aquests que volen País Català també en són, doncs sancioneu. I el nom va ser refusat. També recordi que no, i m'ho he notat, tinc notes de tot, nos havia dit el mateix la senyora Delga, la presidenta de la regió, a la primera de les dues entrevistes que vam tenir amb ella, més d'una hora. No volia la nostra proposta, car, citació, va dir, car, pays catalans, c'est politique. en el seu cap ho veia així, i a França ho veuen tots així. Les coses no han canviat avui. País Català hagués estat vist com a polític, car, a més, ho és ara tornar per la campanya del partit catalanista Oui au Pays Català, que n'ha fet el seu fons de comerç, i evidentment que el promociona. És el seu dret. Evidentment que el podeu seguir, és també el vostre dret. Personalment, us haig de dir que la primera volta de totes les eleccions legislatives, des que hi ha partits catalans que se presenten, sempre he votat per un partit catalanista, la primera, el que sigui, tant me fa, sobretot perquè sé que cal un mínim de vots per tal que aquests partits siguin presos seriosament pels altres. A la segona volta cadascú fa el que vol. Però ara són dues coses diferents. La consulta del partit de Jordi Vera no és l'oficial i ara no se vota per mòbil i internet. Serà el 1 de juliol. Si voleu manifestar la vostra opinió a favor del País Català, molt bé, però heu de saber que la votació que comptarà pel nom és la del Consell Departamental, no la d'ara, que pot tenir una altra utilitat, com per les futures legislatives. Me sap greu d'haver estat obligat per la circumstància d'explicar tot això, que havia callat fins ara, durant 10 anys. Però he pensat que ho calia fer, com que caldrà publicar probablement tota la documentació sobre allò que va passar fa 10 anys. Com he dit, a títol personal, prefereixi País Català. Ho he demostrat fa 10 anys amb aquest pleit. També fa poc he publicat a Terra Nostra un mapa que veieu, teniu a casa vostra, que té com a títol Catalunya Nord, el nostre país català, amb majúscules. Però, pel nom del departament, jo he vist que calia votar per Pirenè Catalana. Sé que País Català no passarà. Ho hem de fer tots, votar per Pirenè Catalana, perquè hi hagi català dins el nom, perquè se vegi sense ambigüitat quina és la nostra identitat, que no és occitaní. És el que demani a tothom, perquè no hem de deixar passar aquesta oportunitat. La possibilitat de posar català dins el nom del departament no se tornarà a presentar. No l'hem de deixar perdre. Demani, doncs, a tots els que són pel País Català, com ho soc sempre, i als membres de Oui au Pays Català, de votar també per Pirenè Catalana, com ho faré jo mateix i com ho faran tots els que volen absolutament una referència al català en el nom de la regió. No hem de fer el joc dels anticatalanistes que voldrien guardar Pirenès Oriental o que voldrien posar Pirenè Mediterrani. No fem aquest joc de disbarats. Ells sí que tenen clar que no cal referència al català. Nosaltres sí ho volem. Nosaltres volem ajudar, volem i farem votar per Pirenè Catalana.
3: Gràcies, Joan Becat, per avui aquesta crònica molt personal. Fins a la setmana entrant. Bon dia.
4: Bon dia a tothom.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
5: Radio Arrels, a Bages, 95.

0: AGENDA. Agenda. Del Rosselló a Cerdanya, del Vallespí al Capcí i del Conflent a la Merenda, l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Joan Ferris de l'associació Terra Univers de Sure. Us vull anunciar que el dimarts 23 de juny a les 8 hores a l'Observatori veniu a escoltar i gaudir l'història de la relativitat d'Albert Einstein. L'accés a aquesta vetllada es demanarà 12 euros per als adults i gratuït per als menors de 14 anys. Després, la conferència, envoltats d'astrònoms i dels nostres telescopis, podreu observar les constel·lacions i també els objectes molt llunyans. Cal reservar a contact@terranivers.com o trucar al 07 66 92 72 07. Veniu en gran nombre a aquesta vetllada per aprendre i contemplar el cel. Moltes gràcies, fins aviat.
2: Ràdio Arrels, Alenyà, 95.
3: Beret o gorres, ulleres de sol i crema solar. És avui probablement el dia més càlid d'aquesta onada de calor, amb uns vents de llevant febles i un cel lliure de núvols. La dorsal anticiclònica està per sobre nostra. La temperatura baixarà de mica en mica, però no és per ara. Encara tenim dies de gran calor i costarà de dormir a causa de nits molt càlides, mínimes i màximes molt altes. 28 a Formiguera, 30 a la Guingueta, 32 a Toès, 35 a Prat de Montalbà i Passà, 30 al Barcarès, 32 a Cornellà del Bercol, 35 a Morrillàs, 32 a Prats de Molló, 29 a Banyuls de la Marenda. Avui Sant Odré, Sant Jacob i Santa Alícia. Per Santa Alícia el sol ens acaricia. I és la nit de Sant Joan, la nit de Sant Joan, la més curta de l'any. Des de Radio Arrels us desitgem una bona revetlla de Sant Joan.
0: Escolteu Radio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
4: Aquesta setmana a Ràdio Arrels presentem el darrer treball del trio Cel Obert. Per això tenim els tres membres del grup, la Laia, el Miquel i el Martí. Com definiríeu vosaltres tres el vostre estil musical?
6: Doncs és un estil que ha anat evolucionant també amb el temps. Perquè, lògicament, quan vam començar el projecte teníem una idea preconcebuda de com pensàvem que serien les coses o com volíem que fossin. I a mesura que han anat avançant els mesos i aquests tres anys des de que hem començat a llançar música, doncs ens hem anat trobant musicalment. I ara ho definiríem com un punt entremig d'aquest pop-rock, més de guitarra, sense renunciar a alguns elements folk. Així que si tinguéssim com aquest espectre entre pop-rock, indie, folk, estaríem en algun punt entre aquests tres llocs.
4: I aquest nom, Cel Obert, com s'us va acudir doncs, a la idea?
7: Primer de tot, jo crec que va ser quasi purament fonètic, una paraula que ens agradava i que és molt nostrada, molt catalana, que crec que no existeix en cap altra llengua, o almenys d'aquesta manera tan pura, no sé, podem dir en castellà és patio de luces, i ens agradava aquesta paraula, aquest concepte, i de seguida vam veure que, a més, podíem estirar-lo una mica i que no fos simplement un nom bonic, sinó que també fos un imaginari, no? un espai dintre el qual s'emmarqués una mica tota la música que estem fent.
8: La definició, de fet, de cel obert vindria a ser un pati interior que dona llum a totes les estances d'una casa, no? D'un interior d'un pis. No? A més, és aquest eix transversal que uneix diversos pisos d'un bloc. I també va ser com maco, no? La idea aquesta de donar llum o de donar esperança o tot allò que portem dintre, no? Amb la nostra música i d'un espai real, que després, de fet, amb aquest EP i amb aquest disc que traurem, doncs seguim explorant tota aquesta idea més urbanística del que ens ha unit, que al final és Barcelona, no? Tot i que en cap de nosaltres tres sigui d'allà, la realitat és que portem 4 anys vivint a Barcelona per estudis i això també doncs, ens ha marcat en certa forma.
4: I vosaltres tres d'on sou, llavors?
8: Doncs mira, el Miquel és de Cassà de la Selva, el Martí és de Tremp i jo, la Laia, soc de Vacarisses.
4: Doncs ara presentarem la cançó que es diu Niu, una cançó que parla d'exili, on es recita un poema palestí de Marwan Makul i es tradueix en català també simultàniament. Com ha sorgit aquesta cançó?
6: Doncs aquesta cançó va sorgir de forma molt orgànica. De fet, quan nosaltres componem, fem una setmana de stage generalment i és la manera més natural i orgànica de que sortien aquestes composicions. I estàvem al Pallars, una d'aquestes setmanes, l'estiu del 2025, i un bon matí la Laia es va despertar, va veure unes orenetes volant per davant de casa meva, el lloc on estàvem aquella setmana, i va tindre la idea de fer una cançó sobre unes orenetes. Aleshores, el Miquel i jo la vam mirar amb cert escepticisme, però diem, endavant. Aleshores, va ser molt curiós perquè ens vam agafar la guitarra i vam començar a provar diferents idees i va ser una cançó que va sortir molt fàcilment.
8: Va sortir com un xurro, sí.
6: Exacte. Com diu la Laia sempre, vam parir una cançó amb molta agilitat i quan una cançó surt tan fàcil, entre cometes, vol dir que realment hi ha alguna cosa genuïna. I aleshores vam començar a parlar d'una lletra que evocava com aquest procés migratori que literalment fan les orenetes, però mentre estàvem escrivint els versos que formen part de la cançó vam veure que hi havia un paral·lelisme molt clar amb tot el que aleshores i ara mateix continua passant a l'Orient Mig, tot aquest èxode massiu, aquest genocidi que encara ara hi continua havent. I per nosaltres va ser com la manera d'aportar el nostre petit gra de sorra, de parlar de forma poètica d'una realitat tan crua, però que no volíem deixar de posar en relleu en aquesta cançó.
4: I aquesta poesia, com la veu trobar?
7: Doncs se'ns va acudir que per fer una mica més explícit el missatge de la cançó podíem recitar uns breus versos i creiem que era una molt bona oportunitat perquè precisament fossin uns versos d'un autor palestí i després de fer bastanta recerca i de preguntar, demanar llibres i moltes coses, vam trobar aquest poema que a més era molt breu i també feia referència als ocells, amb la qual cosa vam creure que era idoni per incloure'l en aquesta cançó. I vam tenir l'oportunitat de que un metge palestí jubilat que està residint a Barcelona, que és Ibrahim Beisani, i la Sílvia Bel, doncs, vinguessin a l'estudi a recitar aquestes paraules i la veritat és que estem contentíssims amb el resultat.
4: Tot seguit, doncs, escoltem Niu de Cel Obert.

0: Acabeu de sentir Niu de Cel Obert, escoltàveu el disc de la setmana a Ràdio Arrels. Si voleu descobrir una altra cançó d'aquest trio, escolteu-nos demà a la mateixa hora.
1: Ràdio Arrels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
4: Bon dia des del Coll d'Ares. Aquí quan passaven pocs minuts de les 6 del matí ha arribat una primera flama provinent directament des del cim que ha baixat corrent i aquesta flama ha encès l'estructura Flama d'Arrels. Des d'aquí s'encenen quinquers i fanalets que portaran aquest foc de Sant Joan cap arreu de Catalunya. De fet, això és un formiguer de grups de foc que venen a buscar aquesta flama, ja sigui en bicicleta, corrent o amb cotxe, i que la portaran a diferents comarques. De fet, fa tot just a pocs minuts ha marxat corrent un grup que portarà la flama cap a l'Alt Maresme, que servirà una vintena de pobles. Per Ràdio Arrels, des del Coll d'Ares, Miquel Martínez Vila.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Música a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: El jove violoncel·lista Ettore Pagano ha rebut a l'empresa un violoncel de Pau Casals i per parlar d'aquest esdeveniment parlem amb el director de la Fundació Pau Casals, el senyor Jordi Pardo. Bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Senyor Pardo, el Pau Casals segurament que ha tingut diversos violoncels, n'ha tingut molt?
4: Sí, va tenir no massa, el primer violoncel va ser fet amb una carabassa. Després li van comprar un cello tres quarts i quan ja començava a tenir diferents cellos, és remarcable el cello Labert, que la Fundació el cedeix també donant de forma temporal a joves cellistes per promoure el seu talent. I, evidentment, el més important, amb el que va tocar molt i que és un cello que ell s'estimava molt, deia que era el seu millor amic, és el cello Gofriller de 1733, un cello fantàstic. Seguint la voluntat del mestre Pau Casals, doncs ell volia que el toqués gent jove, joves talents, i vam signar un acord amb la Queen Elizabeth Competition, la competició que té seu a Brussel·les i que porta el nom de la reina Elisabet. Va tenir una relació musical molt intensa, anava tot sovint a Prada de Conflent, perquè ella tocava el violí i la música els unia també a Puerto Rico, i en el marc també d'aquesta commemoració del 150 aniversari del naixement de Pau Casals, que coincideix també amb el 150 aniversari del naixement de la reina Elisabet de Bèlgica, es va signar un acord.
3: És el 2 de juny que va tenir lloc a Brussel·les la cerimònia de lliurament d'aquest prestigiós concurs de violoncel Queen Elizabeth Competition, presidit per la reina Matilde de Bèlgica. El guanyador tindrà el violoncel Gofriller en préstec durant els propers 4 anys.
4: El guanyador, com ja heu dit, és l'Ettore Pagano, un extraordinari jove talent de 23 anys. El seu talent i la seva predisposició és molt positiva i segurament doncs, per ell això marcarà la seva carrera artística.
3: És un violoncel molt antic. Què té d'especial?
4: Els Bergonzo, els Gofriller, els Stradivarius, són cellos, la majoria d'ells que una meitat, a l'entorn de la segona meitat del segle XVIII, aquest és de 1733, és un molt bon cello i en principi l'instrument s'ha mantingut viu perquè ha estat tocat sempre. Què tenia d'especial? Casals va tenir amb el cello, es coneixia cadascun dels racons, diguem-ne, sonors, com que el coneixia tant li treia un rendiment musical, acústic, extraordinari. I, diguem-ne, s'hi sentia molt identificat.
3: S'ha tingut de restaurar? Qui el tocava?
4: Fins ara la senyora Marta Casals, la vídua de Pau Casals, i, evidentment, doncs, mantenir-lo en condicions, i ara està fantàstic, està molt bé.
3: Bé, suposo que aquest jove violoncel·lista Ettore Pagano deu ser molt orgullós de poder tocar amb aquest instrument.
4: Moltíssim, i la veritat és que la reina Matilde de Bèlgica ens va voler els representants de la Fundació amb un acte molt emotiu. Estava justament aquesta admiració pel mestre Casals i per la seva música i estaven molt orgullosos de que s'hagués signat aquest acord i, per descomptat, l'Ettore Pagano estava molt emocionat. Vam tenir unes llargues reunions preparatòries per veure la interpretació, el manteniment, la cura del violoncel, tot va anar molt bé. El dia 10 ja va fer un concert a Brussel·les amb un èxit extraordinari. A Catalunya vam tenir l'oportunitat d'escoltar-lo a la cerimònia institucional d'inici del naixement de Pau Casals, que va ser presidida pel president de la Generalitat de Catalunya i el ministre de Cultura i altres autoritats. I en aquest cas, la lista que el va interpretar, que el va tocar, va ser l'Òscar Alabau. Per tant, diguem-ne, properament el tindrem. Això en concret serà el dia 21 de juliol en el Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell, i l'endemà, el dia 22 de juliol, també es tornarà a fer el concert en el que Ettore Pagano interpretarà amb el cello de Pau Casals.
3: Bé, senyor Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals, moltes gràcies per aquesta precisió. Ens retrobem molt sovint parlant de Pau Casals amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Moltes gràcies, Jordi Pardo.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Radio Arrels, a Saragossa, 93.1.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. La flama del Canigó baixa a aquesta hora de la muntanya per dirigir-se cap a tota Catalunya i encendre les fogueres de Sant Joan. Algunes flames ja han creuat aquest matí pel Coll d'Ares cap al sud. A Perpinyà la flama arribarà a 2:15 de la tarda i des d'allà es distribuirà cap a viles del nord i del sud. A Catalunya Nord es preveuen per aquest vespre més d'un centenar de fogueres a diferents viles i pobles. A més de la revetlla, aquests dies la protagonista és la calor d'estiu que ja es fa notar a Catalunya Nord, tot i que les temperatures són més suaus que la majoria de l'estat francès i a la plana de Lleida. L'efecte de la calor a Catalunya Nord varia molt entre el dia i la nit. Durant el dia, les zones industrials i comercials són els punts on fa més calor perquè concentren molt d'asfalt. Segons un estudi de l'Agència d'Urbanisme Catalana, la temperatura del terra en zones molt asfaltades com el polígon nord és 10 graus superior a la mitjana de la vila, i això fa escalfar molt l'ambient en aquestes zones. De nit, en canvi, els llocs més calorosos són els que estan més densament poblats. A Catalunya Nord, les illes de calor urbanes més importants són el centre de Perpinyà i alguns centres històrics de viles de l'interior, com Pesillà, Illa Tuí o Bages. I canviem de qüestió perquè gairebé la meitat dels nord-catalans rep una ajuda pública de la CAF. Així ho ha anunciat el mateix organisme i ha explicat que anualment donen suport econòmic a 239.000 persones de Catalunya Nord, amb una ajuda que de mitjana arriba als 580 euros al mes. I creixen les crítiques contra la reserva d'aigua que es vol construir als Angles. Una vintena d'associacions han convocat una manifestació per aquest diumenge al peu dels Remuntadors per denunciar aquesta obra que vol emmagatzemar aigua per l'estació d'esquí. L'Ajuntament es defensa dient que aquest sistema permetrà estalviar molta electricitat perquè l'aigua no s'haurà de bombejar i insisteix que aquesta aigua també servirà pels pagesos de la zona i com a reserva d'emergència pels bombers. I ara us deixem amb la previsió del temps.
2: Beret o gorres, ulleres de sol i crema solar. És avui probablement el dia més càlid d'aquesta onada de calor, amb uns vents de llevant febles i un cel lliure de núvols. La dorsal anticiclònica està per sobre nostra. La temperatura baixarà de mica en mica, però no és per ara. Encara tenim dies de gran calor i costarà de dormir a causa de nits molt càlides, mínimes i màximes molt altes. 28 a Formiguera, 30 a la Guingueta, 32 a Toès, 35 a Prada, Montalbà i Passà, 30 al Barcarès, 32 a Cornellà del Vercol, 35 a Morrillàs, 32 a Prats de Molló, 29 a Banyuls de la Marenda. Avui Sant Odré, Sant Jacob i Santa Alícia. Per Santa Alícia el sol ens acaricia. És la nit de Sant Joan, la nit de Sant Joan, la més curta de l'any. Des de Radio Arrels us desitgem una bona revetlla de Sant Joan.
3: Radio Arrels.
4: Radio Arrels.
5: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
6: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. No sé si haureu reconegut aquesta veu masculina. La cançó, que es diu El Paso, va ser molt famosa i va ser també un dels grans èxits d'aquesta veu. Es tracta d'una balada cantada per un cowboy que ens parla en primera persona dels dies del salvatge oest i narra un episodi en què, per gelosia, enamorat d'una mexicana, va matar un home en un tiroteig. Al final de la cançó és ell qui mor, d'un tret, però ho fa en braços de la seva estimada. L'home que la va escriure i que la cantava era Marty Robbins, el gran Marty Robbins, no hauríem de dir, perquè tot i conrear molts estils, com el rockabilly, el gospel o el blues, Robbins ha passat a la història com a mestre de la música country. Tenia un repertori extensíssim de cançons de cowboys i són 25 les pel·lícules que han incorporat les seves cançons. En bona part, westerns. En alguns, fins i tot, havia fet d'actor. A la balada d'un pistoler del 64, ell n'era el protagonista i cantava la cançó que hem sentit, El Paso. Marty Robbins havia nascut l'any 1925 a Arizona i les seves primeres passes als anys 50 van consistir a actuar en pel·lícules de sèrie B. L'any 1960, John Wayne va dirigir la pel·lícula El Álamo, que, com sabeu, narra l'heroica resistència dels 185 nord-americans que hi havia allà en una missió espanyola de Texas a lluita contra l'exèrcit mexicà del general Santana. L'exèrcit de Santana estava format per 1.500 homes i els 185 voluntaris texans van resistir 13 dies. 13 dies de glòria, diu la cançó. Però al final van morir tots. Dimitri Tiomkin, autor de la banda sonora de l'Àlamo, va compondre també la balada de l'Àlamo. Paul Francis Webster en va escriure la lletra i Marty Robbins la va cantar. És aquesta.

0: came prancing on a horse that was black as the night. Sent an officer to tell Travis to surrender. Travis answered with a shell, and a rousing rebel yell. Santa Anna turned scarlet.
1: La balada de l'Àlamo. La pel·lícula i l'Àlamo la van interpretar John Wayne, Richard Widmer i Lawrence Harvey. El director, com he dit, també va ser John Wayne, i aquesta balada no sonava a la pel·lícula, però sí que apareix al disc de la banda sonora cantada per Marty Robbins. Marty Robbins era, i és després de mort, una figura molt estimada del country, i se li han fet homenatges a molts llocs dels Estats Units. De fet, l'any 2001, el cantautor Don McLean va enregistrar un disc dedicat exclusivament a Marty Robbins, interpretant 12 de les seves cançons. Aquesta que escoltarem ara és la cançó que Marty Robbins canta en el film de Clint Eastwood, L'aventurer de mitjanit. Va ser el seu comiat com a cantant i com a actor. Dic actor perquè també hi feia un petit paper. La pel·lícula es va rodar l'any 1982 i Marty Robbins moria aquell mateix any. I've never seen you look quite so sad.

0: got my guitar.
1: Honky Tonk Man, la cançó que Marty Robbins canta a la pel·lícula L'aventurer de mitjanit. De fet, Honky Tonk Man és el títol original del film. Com he dit, va ser el darrer treball de Marty Robbins perquè va morir aquell mateix any. Ni tan sols va poder assistir a l'estrena. Robbins va morir el 8 de desembre de 1982 i la pel·lícula es va estrenar a Los Angeles el 15 de desembre, 7 dies després. Ja feia anys que Marty Robbins patia del cor i havia tingut uns quants ensurts. L'any 1969, quan tenia 44 anys, va patir el primer atac de cor. L'any 1981, amb 56, en va patir un altre. I el 2 de desembre de 1982, un tercer. Però aquest cop ja no es va recuperar i va morir a Nashville 6 dies més tard. Tenia 57 anys. Una de les seves cançons més emblemàtiques és la que s'escolta a la banda sonora del film L'arbre del penjat, que va protagonitzar Gary Cooper. És una balada i va estar nominada a l'Oscar a la millor cançó.

L'arbre del penjat, una gran cançó de Marty Robbins. És la cançó que obre i tanca la pel·lícula. Marty Robbins era molt amic de Jim Reeves, un altre cantant country, que era un dels pioners de la música també country. Reeves va morir jove, un dia de juliol de l'any 64. Aquell dia va agafar un avió, el seu avió particular, un avió petit, en companyia del seu mànager, per anar a Nashville. Però van quedar atrapats en una tempesta. Jim Reeves, que era el pilot, es va desorientar i, intentant escapar-se del mal temps, va començar a davallar, creient que s'enlairava, que pujava. Marty Robbins, que en va ser testimoni, ho explica així. Vaig pensar, o és un pilot infernal o té problemes perquè ningú no volaria tan baix intencionadament en una tempesta així. Uns segons més tard, vaig sentir com s'estavellava. No sabia que el pilot d'aquell avió era el meu amic, Jim Reeves. Nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so i que hem dedicat al gran Marty Robbins, escoltant-lo en una cançó tradicional que ha esdevingut universal. Potser la recordareu a la pel·lícula El raïm de la ira, de John Ford, una pel·lícula meravellosa amb Henry Fonda basada en la novel·la de John Steinbeck. La novel·la, que parla de la Gran Depressió americana del 1929, està traduïda al català per Mercè López Arnabat i diu: com es pot espantar un home que sent la fam no només a l'estómac, sinó en els miserables ventres dels seus fills? No pots espantar-lo. Ell ha conegut una por més enllà de qualsevol altra. Doncs bé, la cançó és La vall del riu vermell. Marty Robbins deia: les grans cançons surten de sobte. Si surten ràpid, deixa-ho així. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. La flama del Canigó baixa a aquesta hora de la muntanya per dirigir-se cap a tota Catalunya i encendre les fogueres de Sant Joan. Algunes flames ja han creuat aquest matí pel Coll d'Ares cap al sud. A Perpinyà la flama arribarà a 2:15 de la tarda i des d'allà es distribuirà cap a viles del nord i del sud. A Catalunya Nord es preveuen per aquest vespre més d'un centenar de fogueres a diferents viles i pobles. A més de la revetlla, aquests dies la protagonista és la calor d'estiu que ja es fa notar a Catalunya Nord, tot i que les temperatures són més suaus que la majoria de l'estat francès i a la plana de Lleida. L'efecte de la calor a Catalunya Nord varia molt entre el dia i la nit. Durant el dia, les zones industrials i comercials són els punts on fa més calor perquè concentren molt d'asfalt. Segons un estudi de l'Agència d'Urbanisme Catalana, la temperatura del terra en zones molt asfaltades com el polígon nord és 10 graus superior a la mitjana de la vila, i això fa escalfar molt l'ambient en aquestes zones. De nit, en canvi, els llocs més calorosos són els que estan més densament poblats. A Catalunya Nord, les illes de calor urbanes més importants són el centre de Perpinyà i alguns centres històrics de viles de l'interior, com Pesillà, Illa Tuí o Bages. I canviem de qüestió perquè gairebé la meitat dels nord-catalans rep una ajuda pública de la CAF. Així ho ha anunciat el mateix organisme i ha explicat que anualment donen suport econòmic a 239.000 persones de Catalunya Nord, amb una ajuda que de mitjana arriba als 580 euros al mes. I creixen les crítiques contra la reserva d'aigua que es vol construir als Angles. Una vintena d'associacions han convocat una manifestació per aquest diumenge al peu dels Remuntadors per denunciar aquesta obra que vol emmagatzemar aigua per l'estació d'esquí. L'Ajuntament es defensa dient que aquest sistema permetrà estalviar molta electricitat perquè l'aigua no s'haurà de bombejar i insisteix que aquesta aigua també servirà pels pagesos de la zona i com a reserva d'emergència pels bombers. I ara us deixem amb la previsió del temps.
2: Beret o gorres, ulleres de sol i crema solar. És avui probablement el dia més càlid d'aquesta onada de calor, amb uns vents de llevant febles i un cel lliure de núvols. La dorsal anticiclònica està per sobre nostra. La temperatura baixarà de mica en mica, però no és per ara. Encara tenim dies de gran calor i costarà de dormir a causa de nits molt càlides. Mínimes i màximes molt altes. 28 a Formiguera, 30 a la Guingueta, 32 a Toès, 35 a Prada, Montalbà i Passà, 30 al Barcarès, 32 a Cornellà del Vercol, 35 a Morrillàs, 32 a Prats de Molló, 29 a Banyuls de la Marenda. Avui Sant Odré, Sant Jacob i Santa Alícia. Per Santa Alícia el sol ens acaricia i és la nit de Sant Joan, la nit de Sant Joan la més curta de l'any. Des de Radio Arrels us desitgem una bona revetlla de Sant Joan.
3: Radio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.
4: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.

Manel és un grup de música format a Barcelona per Guillem Gisbert, Martí Maimó, Roser Padilla i Arnau Baller, que, com haureu comprovat, cap d'ells es diu Manel. Pel que expliquen, el nom el van triar a l'últim moment abans de presentar-se a un concurs i no té cap significat profund. El grup es va donar a conèixer l'any 2007 al concurs Sona Nou, un certamen musical anual que organitzen el grup Enderrock i TV3. L'any següent ja publicaven l'àlbum Els millors professors europeus, que va ser un èxit i va ser l'inici d'una quinzena d'anys de trajectòria per a aquest grup. L'any 2023, Manel anunciava que interrompia la seva activitat i el seu cantant, Guillem Gisbert, començava una carrera en solitari.

0: un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila.
1: L'hora, 100% en català.
2: A Ràdio Arrels.

0: de Montserrat Estel.
1: Radio Arets, a Sant Joan la Sella, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. La flama del Canigó baixa a aquesta hora de la muntanya per dirigir-se cap a tota Catalunya i encendre les fogueres de Sant Joan. Algunes flames

0: com el polígon nord, és 10 graus superior a la mitjana de la vila i això fa escalfar molt l'ambient en aquestes zones. De nit, en canvi, els llocs més calorosos són els que estan més densament poblats. A Catalunya Nord, les illes de calor urbanes més importants són el centre de Perpinyà i alguns centres històrics de viles de l'interior, com Pesillà, Illa Tuí o Bages. I canviem de qüestió perquè gairebé la meitat dels nord-catalans rep una ajuda pública de la CAF. Així ho ha anunciat el mateix organisme i ha explicat que anualment donen suport econòmic a 239.000 persones de Catalunya Nord, amb una ajuda que de mitjana arriba als 580 euros al mes. I creixen les crítiques contra la reserva d'aigua que es vol construir als Angles. Una vintena d'associacions han convocat una manifestació per aquest diumenge al peu dels Remuntadors per denunciar aquesta obra que vol emmagatzemar aigua per l'estació d'esquí. L'Ajuntament es defensa dient que aquest sistema permetrà estalviar molta electricitat perquè l'aigua no s'haurà de bombejar i insisteix que aquesta aigua també servirà pels pagesos de la zona i com a reserva d'emergència pels bombers. I ara us deixem amb la previsió del temps.
1: Beret o gorres, ulleres de sol i crema solar. És avui probablement el dia més càlid d'aquesta onada de calor, amb uns vents de llevant febles i un cel lliure de núvols. La dorsal anticiclònica està per sobre nostra. La temperatura baixarà de mica en mica, però no és per ara. Encara tenim dies de gran calor i costarà de dormir a causa de nits molt càlides, mínimes i màximes molt altes. 28 a Formiguera, 30 a la Guingueta, 32 a Toès, 35 a Prada, Montalbà i Passà, 30 al Barcarès, 32 a Cornellà del Vercol, 35 a Morrillàs, 32 a Prats de Molló, 29 a Banyuls de la Marenda. Avui Sant Odré, Sant Jacob i Santa Alícia. Per Santa Alícia el sol ens acaricia. És la nit de Sant Joan, la nit de Sant Joan la més curta de l'any. Des de Radio Arrels us desitgem una bona revetlla de Sant Joan.
2: Radio Arrels.
3: Radio Arrels.

0: Radio Arrels, a Salses, 95.
1: El que diem i el que callem.
2: Psicologia de la nostra societat.
3: Per anar bé per casa.
1: Amb Gabriela Rodríguez Fernández i Paula Escudero.
4: Soc la Gabriela Rodríguez Fernández, soc psicòloga del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i treballo bàsicament amb adults, tot i que en alguna etapa de la meva vida també he treballat amb adolescents, i els àmbits que més m'interessen, a part de la psicoteràpia de persones, són els àmbits de la psicologia ambiental i, evidentment, també tota la part artística, i això cau molt bé perquè estem a Ceret, que és una ciutat d'art.
5: Capítol 31.
6: Identitat pròpia.
7: Com que he nascut al Vallespí i he passat molt de temps a Barcelona o a l'Empordà quan era petita, sempre m'he sentit més aviat catalana a l'estat francès i més aviat francesa quan estava al sud. I és un veritable avantatge haver viscut una mica dels dos cantons d'aquesta frontera durant la meva infància, però això ha fet que no m'he acabat mai de sentir 100% d'algun lloc. Fa poc vam parlar de memòria familiar i avui en aquest capítol veurem amb la Gabriela com es construeix una identitat, si és important tenir un arrelament fort i si realment és necessari sentir-se 100% d'algun lloc. Gabriela, bon dia.
4: Bon dia, Paola.
7: Primer de tot, ens pots definir què és la nostra identitat pròpia?
4: No. No. No puc fer una definició que sigui universal. Puc donar-te alguns elements que contribueixen a la constitució de la nostra identitat, però francament no crec en les definicions acadèmiques sobre alguna cosa tan làbil i a la vegada tan important com la identitat. Mira, per mi, evidentment, hi ha un substrat biològic de la nostra identitat. Què vull dir amb això? Vull dir que el substrat biològic, la part més d'herència material, diguem, que nosaltres hem rebut dels nostres pares biològics, evidentment condiciona la manera en la qual nosaltres ens relacionem amb el món. No és el mateix fer, per entendre'ns, 1,50 m que fer 1,70 m. La teva manera de relacionar-te amb algú que fa 1,80 m quan tu fas 1,70 m no és la mateixa manera que tu tens de relacionar-te amb aquesta mateixa persona quan tu fas 1,50 m. Si el teu cos és un cos més aviat elàstic, la manera de relacionar-te amb el món no és la mateixa manera que tens si el teu cos és un cos més aviat morrut, més aviat fort, val? Amb molta força però amb molt poca elasticitat, per exemple. I això en tot, en la manera en la qual puges una escala, la manera en la qual agafes un pot de confitura que està posat en un prestatge que està molt alt o que està molt baix, doncs ja veus que són exemples com molt casolans aquests que et dono, no? I doncs per mi aquesta base biològica fa una part de la nostra identitat. Després, una altra part és la manera en la qual nosaltres hem hagut de respondre als estímuls de l'exterior. Si tu has nascut en una societat en pau, respons al soroll, per exemple, d'una manera molt diferent de que si tu has nascut i has viscut en un lloc agressiu, en un lloc violent, en un lloc en el qual, per exemple, per tornar al que parlàvem al programa anterior, no? En el qual hi ha hagut una guerra. El soroll no és la mateixa cosa, no es decodifica igual en la teva identitat en una situació o en l'altra. I per tant, l'importància de l'entorn en el qual tu t'has format i l'entorn en el qual ets en el moment en el que estàs visquent, no? Per què? Perquè aquest entorn et proposa uns estímuls que no et proposen uns altres entorns. Mateix podríem dir, per exemple, per ciutat i camp, no és el mateix haver viscut i haver nascut en un lloc o en un altre. Després hi ha un altre element que són els valors. Quines són les teves coses importants? Quines són les coses que t'importen menys? Per exemple, què t'importa més, la neteja o l'ordre? Què t'importa més, els olors o els sons? Què t'importa més, l'estètica o l'utilitat? Totes aquestes són qüestions de valor. A vegades, quan ens parlen de valors, pensem en altres coses, no? El bo i el lleig, el que és correcte i el que és incorrecte. No, no, els valors s'expressen en coses tan quotidianes com aquestes que acabo de dir-te. I doncs totes aquestes coses integren la manera en la qual la nostra identitat es constitueix i evoluciona, i en aquest mot, en el mot evolució, fico, evidentment, les relacions amb els altres. Les que hem tingut, les que tenim i les que imaginem que tindrem.
7: Llavors, dins la nostra identitat pròpia hi ha com una part que seria potser més fixa, que és la part biològica, la part estètica que tenim, si som petits, grans, prims, grossos, tot això, tot i que bon, es pot fer cirurgia estètica i tot això, doncs tan fixa no és tant, i hi ha tota una identitat que també evoluciona.
4: Sí, i m'agrada molt com ho has dit, perquè justament jo crec que l'estètica és una de les coses que també evoluciona molt, i evoluciona no només perquè nosaltres podem fer coses respecte de la nostra estètica, en les prendes que portem, en la manera en què ens pentinem, per no parlar de cirurgies estètiques, val? Sinó també perquè l'estètica comporta unes normes estètiques de la nostra societat, i aquestes normes es corresponen amb moments, amb etapes de la nostra societat. L'estètica, bueno, és l'exemple que donem sempre, no? L'estètica de l'època de Rubens, el pintor, feia que les dones, per ser boniques, haguessin de ser grasses, per exemple. I avui en dia pensem que les dones, o potser avui en dia ja no tant com abans, però diguem, fins fa 30 anys era indiscutible que una dona bonica era una dona prima, i que un home bonic, guapo, era un home fort. Avui dia aquests criteris estètics han canviat i han canviat força. I intentem, com a mínim, anar cap a una pluralitat estètica. No sempre arribem, però també. Per tant, aquí també hi ha evolució en l'estètica. I en la biologia també hi ha evolució, perquè és veritat que nosaltres venim al món amb un paquet biològic, però ja hem parlat en altres programes que aquest paquet biològic també es modifica amb el temps, no? Fins i tot els nostres sistemes neuronals es modifiquen amb el temps. I per tant, de fixa, la veritat és que no hi ha gaire.
7: Doncs segons tu, la nostra identitat pròpia és una cosa en constant evolució al 100%.
4: No sé si al 100%, però diguem que hi ha una gran part de la nostra identitat que és evolutiva.
7: No t'agraden els percentatges, ja ho sé, Gabriela.
4: Ja ho saps.
7: Gabriela, com influeix, en parlaven també en el capítol anterior, però més aviat en la nostra identitat pròpia, com influeix la nostra família concretament?
4: Nosaltres hem nascut en una família, i és la família la que ens ha ensenyat el que és bo, el que és dolent, el que es pot, el que no es pot, el que és desitjable, el que no és desitjable, això al que podem arribar i això al que no podrem arribar mai. És la família la que ens ha dit això, no? I per tant, evidentment, la nostra identitat està fortament configurada per les maneres de ser i d'estar en el món de la nostra família.
7: I com afecta, també és una cosa de la qual parlàvem en el capítol anterior, com pot afectar la migració o el desarrelament a nivell de lloc i de cultura en la nostra identitat pròpia?
4: Enormement. La migració és una experiència trencadora que crea trencadissa. I no és un joc de paraules. És trencadora perquè hi ha un abans i un després. I crea trencadissa perquè, sabeu, no? De què parlo quan parlo de trencadissa? És aquest mosaic que es fa amb petits trossets de rajola, no? I de pedra, a vegades. Val. Doncs la migració crea trencadissa perquè en aquest abans i aquest després, per poder migrar, o sigui, per poder anar-te del lloc en el qual tu has nascut i tu has viscut, has de deixar coses, per força. No pots emportar-t'ho tot. I no pots emportar-t'ho tot, no pots emportar-te tots els mobles, però tampoc pots emportar-te tots els records. I tampoc pots emportar-te totes les relacions. I tampoc, o sigui, hi ha moltes, clar, exactament, i a vegades no pots emportar-te res. I doncs, tot això fa trencadissa, tot i que sigui per l'absència de tot això que has hagut de deixar. Però, a més, quan arribes al lloc de destí, imagina't que és ja molt important saber si en el moment que te'n vas d'un lloc saps quin és el lloc de destí, perquè això no sempre passa. Però fins i tot en el millor dels casos, que és quan saps quin és el lloc del destí, quan tu arribes al lloc et trobes un altre xoc, que és el xoc entre la manera en la qual tu havies imaginat aquest lloc i la manera en la qual aquest lloc és. Penso ara en els republicans, per exemple. Van sortir d'una Espanya que havia sigut republicana, en la qual hi havien hagut moltíssimes llibertats per moltíssima gent i moltes restriccions per uns altres, pensant que arribaven, per exemple, a França, a una república i a una república democràtica. I es van trobar amb els camps. I es van trobar a la platja i amb el fred. I doncs aquest segon xoc fa una altra trencadissa entre el lloc d'arribada somiat i el lloc d'arribada real. I després els milions de trencadisses que es fan en el dia a dia quan aquest xoc és un xoc real, viscut, no? Quan tu dius una frase en el teu francès, imaginem, per exemple, una persona de Barcelona que potser havia tingut la sort d'anar al liceu francès, val? I, per tant, tenia la sensació de tenir un francès perfecte. Arriba aquí, al Vallespí, parla en francès i es troba que hi ha molta gent que no l'entén. Que no l'entén per l'accent, que no l'entén perquè la persona que està aquí no parla francès, que també era una realitat possible en aquesta època, perquè aquí hi havia molta gent que parlava català, no? Doncs aquí, doncs en aquest cop també hi ha una trencadissa. I per tant, en aquest sentit, dic que la migració crea trencadissa.
7: I aquest problema d'identitat creat per la immigració es transmet de generació en generació?
4: Sí, evidentment. Evidentment. Evidentment perquè la primera generació de la migració fa tot un esforç d'adaptació a la societat receptora que condiciona la seva vida i que també transmet en el sentit de tu has de continuar aquest esforç que jo he fet. Si jo he fet aquest esforç, ho he fet en part per tu, perquè tu estiguis millor, perquè tu puguis ser el que jo no he pogut ser en el meu lloc d'origen i el que jo no he pogut ser quan vaig arribar aquí. Per tant, tu estàs gairebé obligat a fer aquest esforç, a fer aquest esforç, perquè l'esforç moltes vegades ja està fet, com a mínim des de la perspectiva dels pares. No? Però clar, el fill o la filla han de fer un altre esforç, que és per ser, per exemple, el francès perfecte. Perquè el seu pare o la seva mare mai han pogut ser-ho, malgrat l'esforç. Doncs el fill o la filla normalment tenen aquest mandat de perfecció, de perfecció d'adaptació, perquè tu ets d'aquí, perquè tu has nascut aquí. I per tant tu ets, jo no, però tu ets, i per tant tu estàs obligada.
7: I la generació següent, que vindria a ser la meva, que pot qüestionar una mica d'on ve, com fer després per trobar un arrelament a algun lloc? Hem de per força sentir-nos a 100% d'algun lloc?
4: Jo crec que no és imprescindible sentir-se de algun lloc, en el sentit de que el lloc té la propietat sobre nosaltres, val? Però que per contra és molt important sentir-se bé en un lloc, trobar el teu lloc. I quan dic això vull dir el teu lloc físic i evidentment també el teu lloc simbòlic. Però el teu lloc físic, el lloc en el qual tu t'identifiques, no? Fixa't, no el lloc en el qual tu tens la teva identitat, com si fos un dipòsit, no? Com si tu agafessis la teva identitat, te la poguessis extirpar i la depositessis en un lloc. Sinó el lloc en el qual tu pots fer la teva vida en confort. Quan veus a l'altre i veus que això que fa l'altre, això que és l'altre, això que pensa l'altre, això que els valors que expressa l'altre en la seva forma d'estar en el món, tenen una correspondència amb tu. I doncs és en aquest moment en el qual les arrels creixen.
7: Però llavors s'ha de triar entre una cultura o una altra?
4: No és una tria. No és... No és racional, la tria és racional, la tria calcula. Per triar fem un llistat, més o menys imaginari, hi ha gent que ho fa en paper i llapis, hi ha gent que ho fa somiant, val? Però fem més o menys una llista de pros i de contres. Un llistat de pros i de contres. Jo crec que no és una tria, jo crec que és una escolta. Crec que és escoltar-te a tu mateix, a tu mateixa, i dir, és que aquest lloc és el meu o no? Tu saps que a mi no m'agrada gaire ser autorreferencial, no? Però jo sóc catalana, i jo sóc catalana estigui on estigui, tot i que he nascut a l'Argentina, i tot i que només un quart de la meva herència ve de Catalunya. Era nascuda a Catalunya. Només un quart. Però jo sóc catalana perquè jo veig la societat catalana i m'identifico amb aquesta societat catalana. I els valors d'aquesta societat catalana són molt, molt propers als meus. Val? I estic una mica com... Quan estic a Catalunya... I quan dic quan estic a Catalunya, vull dir quan estic a Catalunya Nord i a Catalunya Sud, eh? Integro les dues Catalunyes. Jo em sento a casa. Aquest lloc m'identifica. Jo no sóc d'aquest lloc, però la meva identitat està en aquest lloc. No sé si es veu la diferència.
7: I no has escollit entre Catalunya Nord i Catalunya Sud. I francesa i argentina no et sents?
4: No. Mira, no em sento argentina perquè quan estic a l'Argentina, i a vegades vaig perquè tinc família, etc., sento que la societat argentina i jo ja no anem en els mateixos, per els mateixos camins, no? I ja no avaluem les coses de la mateixa manera. I jo estic francament incòmoda a l'Argentina. Puc veure les coses bones, puc veure les dolentes, però no són meves. Ja no són meves, ho eren, eh? Hi havia algun moment en el qual ja estava a l'Argentina, tenia una incomoditat terrible i justament aquesta incomoditat terrible em feia veure que hi havia coses meves en aquesta incomoditat. Ja no. Ara, a vegades em dol les coses que passen a l'Argentina i em fan por perquè tinc gent amiga, però ja no són meves aquestes coses. I en França tampoc, perquè jo no sóc francesa, perquè hi ha moltíssimes coses de la cultura francesa que, tot i que em semblen magnífiques, tampoc són meves. El Musée d'Orsay, en París, és un gran museu. He estat ara, darrerament. I es veuen coses magnífiques. Però per mi estan de l'altra banda del cristal. No hi ha una implicació afectiva amb això. Visc dins de l'estat francès, tinc respecte per les seves lleis, m'agrada moltes de les coses de la cultura francesa i altres no. I aquí s'acaba.
7: Els humans tenim tots aquesta necessitat de pertànyer a alguna cosa. Sense parlar d'identitat com una nació o un país, per què tots necessitem pertànyer a alguna cosa, ja sigui potser un grup, una religió?
4: Perquè per molt que ens somiem individus, no ho som al 100%. Perquè ens constitueix l'entorn, les relacions, i perquè per situar-nos hem de poder establir un dins i un fora. I no només un dins nostre i un fora nostre, sinó un a dins de nosaltres i un a fora de nosaltres. I per això ha d'existir un nosaltres. Necessàriament ha d'existir un nosaltres. Aquesta necessitat de pertenència és una necessitat que a vegades s'explica per la identitat i a vegades s'explica per uns altres factors que no són necessàriament la identitat, perquè està sempre present. I per això és important respectar-lo. Fins i tot quan no estem d'acord amb la identitat de l'altre, amb la manera en què l'altre defineix la seva identitat. Però sempre ha de ser respectable, perquè aquesta és una necessitat bàsica, la de pertànyer.
7: I si no fem part d'un grup i no tenim cap religió i tenim poca família i pocs amics, i realment, quan dic això, conec bastanta gent que està en aquesta situació, ens manca alguna cosa?
4: Jo crec que tinc tendència a dir-te que sí. I què és aquesta cosa? Jo crec que aquesta cosa, sobretot, és aquesta manca, és la manca de consciència de que, tot i que quan ens definim per oposició, això vol dir, quan ens definim dient jo no sóc religiós o religiosa, jo no sóc nacionalista, jo no sóc de cap família, jo no sóc, i aquí podem fer la llista més llarga, més llarga, més llarga, això també es pertany a un grup. I això també, i per tant, si tu no ets conscient de que la teva definició, la teva autodefinició és una autodefinició per oposició a l'altre i que això et col·loca en un lloc en el qual també hi ha altres que es defineixen per oposició, doncs segurament aquí tindràs fins i tot molts problemes amb aquests que, com tu, es defineixen per oposició. No et portaràs bé amb aquests.
7: La manca d'identitat o la manca de pertenència en un grup, és això que pot fer, per exemple, que la gent pot caure més enllà de definir-se en el jo no sóc, caure en coses com ara sectes o, per exemple, votar a l'extrema dreta?
4: Jo crec que és un risc, perquè quan tu et sents aïllat, sol, quan sents que ningú t'explica, que ningú t'expressa, quan no pots veure't en els ulls dels altres, quan no pots adonar-te de que la manera de fer espontània de l'altra és semblant a la teva, val? O sigui, no pots trobar aquesta correspondència, això et posa en una situació en la qual algú que vulgui manipular-te, i aquí digue-li líder de la secta, digue-li polític malintencionat, digue-li el nom que vulguis, val? Poder religiós, poder econòmic, no? No sé, TikTok, l'algoritme, etc, etc. Doncs ets un subjecte molt més proper a aquesta manipulació, perquè l'altre et dirà això que tu vols escoltar per poder identificar-te, fins i tot sentint que no t'estàs identificant, no? O sigui, sentint que això que estàs fent no és una elecció, no és una adhesió, sinó que és més aviat alguna cosa de l'ordre de la naturalitat. I doncs, clar, quan poden agafar-te d'aquest cordill, d'aquest fill, i poden estirar sense que tu te n'adonis, evidentment, ets un subjecte de manipulació molt més fàcil. Sí, sí.
7: Una última pregunta, Gabriela. Si tenim un sentiment de desarrelament, fins i tot si és lleu i que no ens afecta realment en la nostra vida quotidiana, com fer per tenir una relació sana amb la seva identitat?
4: Quan tenim aquest sentiment de desarrelament, jo crec que si tenim aquest sentiment i aquest sentiment és pertorbador, aquí hem de fer un treball. I hem de fer un treball que pot ser un treball terapèutic, però que també pot ser un treball, si vols, gairebé etnogràfic, no? Que és el treball d'interrogar-se i d'interrogar el teu passat i d'interrogar aquestes arrels familiars de les que parlàvem al principi avui, en una clau de mirall, no? En clau de què hi ha de mi en això, en la història de la meva àvia, en el patiment del meu pare, en la migració de la meva família, en l'exili, no? Clar, no és un treball fàcil, és un treball que a vegades és dolorós, però jo crec que és aquí quan creixen les arrels, quan fas aquest treball, no? Quan explores les branques de l'arbre, paradoxalment, creixen les arrels del teu.
7: Una bonica conclusió, Gabriela. Moltes gràcies.
4: De res, com sempre, un plaer.
7: Això era El que diem i el que callem a Ràdio Arrels, la crònica de psicologia amb la terapeuta Gabriela Rodríguez Fernández. Recordeu que aquest programa també el podeu fer vosaltres, ja que cada setmana podeu enviar les vostres preguntes sobre la temàtica de la setmana actual o sobre qualsevol altre tema que us agradaria que tractéssim amb la Gabriela. Podeu enviar-ho per missatge o per nota de veu al WhatsApp de la ràdio al 00337 44 47 75 22.
0: Radio Arrels, el Soler, 95.
2: Escolteu Radio Arrels.
3: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
5: Qui perd la llengua perd la identitat. Si hi ha una característica ben catalana i finalment única al món, és la L geminada. La L geminada s'escriu L.L, o més ben dit, L.L, com il·luminació, clorofil·la, mortadella, pol·len, o encara pol·lució, metàl·lic, Brussel·les. La L geminada serveix per reproduir gràficament un so particular. La grafia és única al món, però, en canvi, el so que representa se retroba en altres llengües, com per exemple el francès col·lega. Aquesta L geminada la necessitem per escriure els mots que venen del llatí que tenien una L llarga com illuminare. En llatí s'escrivia amb dues L's. I per què sempre has guardat les dues L's com en llatí? I bé, perquè paral·lelament els mots llatins amb L-I, com filius, en català han esdevingut mots amb doble L. Filius ha esdevingut fill. Per nosaltres, la doble L serveix ja al so I. Calia, doncs, inventar un senyal gràfic que evités ambigüitats de lectura i que reflectís millor la pronunciació real, la L geminada. Quin il·lusió!
3: La Yepisada, 2 minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
0: Radio Arrels, a Pontellà, 95.
8: Escolteu Radio Arrels. Radio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Radio Arrels.
9: Bon dia. La flama del Canigó baixa a aquesta hora de la muntanya per dirigir-se cap a tota Catalunya i encendre les fogueres de Sant Joan. Algunes flames ja han creuat aquest matí pel Coll d'Ares cap al sud. A Perpinyà la flama arribarà a 2:15 de la tarda i des d'allà es distribuirà cap a viles del nord i del sud. A Catalunya Nord es preveuen per aquest vespre més d'un centenar de fogueres a diferents viles i pobles. A més de la revetlla, aquests dies la protagonista és la calor d'estiu que ja es fa notar a Catalunya Nord, tot i que les temperatures són més suaus que la majoria de l'estat francès i a la plana de Lleida. L'efecte de la calor a Catalunya Nord varia molt entre el dia i la nit. Durant el dia, les zones industrials i comercials són els punts on fa més calor perquè concentren molt d'asfalt. Segons un estudi

0: catalana arriba als 580 euros al mes. I creixen les crítiques contra la reserva d'aigua que es vol construir als Angles. Una vintena d'associacions han convocat una manifestació per aquest diumenge al peu dels remuntadors per denunciar aquesta obra que vol emmagatzemar aigua per l'estació d'esquí. L'Ajuntament es defensa dient que aquest sistema permetrà estalviar molta electricitat perquè l'aigua no s'haurà de bombejar i insisteix que aquesta aigua també servirà pels pagesos de la zona i com a reserva d'emergència pels bombers. I ara us deixem amb la previsió del temps.
1: Som el dimarts 23 de juny. Bon dia. Continuem avui amb l'alerta canícula, amb temperatures encara més elevades que ahir, ja que poden pujar fins a 44 graus a alguns territoris de l'estat francès. A Catalunya Nord, aquesta tarda, unes màximes de 34 graus a la plana i 27 a la muntanya. Aquesta nit les temperatures quedaran elevades, mateix a la muntanya, amb 24 graus al Rosselló i al Vallespí, 25 al Conflent, 16 al Capcí i 18 a Cerdanya. Demà les temperatures quedaran sent iguals, les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 21 a Prats de Molló, 23 a Prada, 15 a Montlluís i 17 a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 35 graus al Rosselló, 37 al Vallespí, 36 al Conflent, 27 al Capcí i 29 a Cerdanya. El temps serà un poc cobert amb tramuntana a la muntanya. Dijous les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prats de Molló, 21 a Prada, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, temperatures igualment altes amb 34 graus al Rosselló i al Conflent, 35 al Vallespí, 26 al Capcí i 28 a Cerdanya.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
5: Ràdio Arrels. A Vives. 88.2.
6: Música a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
7: El jove violoncel·lista Ettore Pagano ha rebut a l'empresa un violoncel de Pau Casals i per parlar d'aquest esdeveniment parlem amb el director de la Fundació Pau Casals, el senyor Jordi Pardo. Bon dia.
8: Molt bon dia.
7: Senyor Pardo, el Pau Casals segurament que ha tingut diversos violoncels, n'ha tingut molt?
8: Sí, en va tenir, no massa, el primer violoncel va ser fet amb una carabassa, després li van comprar un cello de 3/4 i quan ja començava va tenir diferents cellos, és remarcable el cello Labert, que la Fundació el cedeix també donant de forma temporal a joves cellistes per promoure el seu talent i, evidentment, el més important, amb el que va tocar molt i que és un cello que ell s'estimava molt, deia que era el seu millor amic, és el cello Gofriller de 1733, un cello fantàstic. Seguint la voluntat del mestre Pau Casals, doncs ell volia que el toqués gent jove, joves talents, i vam signar un acord amb la Queen Elizabeth Competition, la competició que té seu a Brussel·les i que porta el nom de la reina Elizabeth. Va tenir una relació musical molt intensa, anava tot sovint a parada de Conflent, perquè ella tocava el violí i la música els unia també a Puerto Rico, i en el marc també d'aquesta commemoració del 150 aniversari del naixement de Pau Casals, que coincideix també amb el 150 aniversari del naixement de la reina Elisabet de Bèlgica, es va signar un acord.
7: És el 2 de juny que va tenir lloc a Brussel·les la cerimònia

0: Cerimònia de lliurament d'aquest prestigiós concurs de violoncel Queen Elizabeth Competition, presidit per la reina Matilde de Bèlgica. El guanyador tindrà el violoncel Gofreiler en préstec durant els propers 4 anys.
1: El guanyador, com ja heu dit, és Ettore Pagano, un extraordinari jove talent de 23 anys. El seu talent i la seva predisposició és molt positiva i segurament doncs, per això marcarà la seva carrera artística.
0: És un violoncel molt antic. Què té d'especial?
1: Els Bergonzo, els Gofreiler, els Stradivarius, són cellos, la majoria d'ells que... la meitat, l'entorn de la segona meitat del segle XVIII, aquest és de 1733, és un molt bon cello i en principi l'instrument s'ha mantingut viu perquè ha estat tocat sempre. Què tenia d'especial? Casals va tenir amb el cello, es coneixia cadascun dels racons, diguem-ne, sonors, com que el coneixia tant, li treia un rendiment musical, acústic, extraordinari. I, diguem-ne, s'hi sentia molt identificat.
0: S'ha tingut de restaurar? Qui el tocava?
1: Fins ara la senyora Marta Casals, la vídua de Pau Casals, i, evidentment, doncs, mantenir-lo en condicions, i ara està fantàstic, està molt bé.
0: Bé, suposo que aquest jove violoncel·lista Ettore Pagano deu ser molt orgullós de poder tocar amb aquest instrument.
1: Moltíssim, i la veritat és que la reina Matilde de Bèlgica ens va voler els representants de la Fundació amb un acte molt emotiu. Estava justament aquesta admiració pel mestre Casals i per la seva música i estaven molt orgullosos de que s'hagués signat aquest acord i, per descomptat, l'Ettore Pagano estava molt emocionat. Vam tenir unes llargues reunions preparatòries per veure la interpretació, el manteniment, la cura del violoncel, tot va anar molt bé. El dia 10 ja va fer un concert a Brussel·les amb un èxit extraordinari. A Catalunya vam tenir l'oportunitat d'escoltar-lo a la cerimònia institucional d'inici del naixement de Pau Casals, que va ser presidida pel president de la Generalitat de Catalunya i el ministre de Cultura i altres autoritats. I en aquest cas, la lista que el va interpretar, que el va tocar, va ser l'Òscar Alabau. Per tant, diguem-ne, properament el tindrem. Això en concret serà el dia 21 de juliol en el Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. I l'endemà, el dia 22 de juliol, també es tornarà a fer el concert en el que Ettore Pagano interpretarà amb el cello de Pau Casals.
0: Bé, senyor Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals, moltes gràcies per aquesta precisió. Ens retrobem molt sovint parlant de Pau Casals amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Moltes gràcies, Jordi Pardo.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: I és cada dimarts en aquesta hora que el tenim aquí amb nosaltres als estudis de Ràdio Arrels, el Soler. Joan, bon dia.
4: Bon dia.
3: I avui una crònica amb una crida a votar pel nom del departament. Voteu Pirenei Catalana pel nou nom del departament.
4: Ja des d'ahir podem votar per correu postal, insisteixo, postal, pel nom del departament, però no encara per internet. Per tant, les consultes per internet no són les bones. A partir de l'1 de juliol, allavontes, ho podrem fer per internet i amb el mòbil, per exemple, amb la plataforma numèrica lenom66totlligat.fr. El vot serà tancat el 15 d'agost i allavontes sabrem quin dels noms Pirenei Catalana, Pirenei Oriental, Pirenei Mediterrani hauran triat els habitants del departament. Ja a la crònica del 24 d'abril passat, que teniu en podcast al portal de Ràdio Arrels, hem comentat els tres noms, a favor d'un, de l'altre, que anava bé, que no anava bé. Els dos últims, per resumir, és a dir, Pirenei Mediterrani i Pirenei Oriental, van ser triats ara o fa temps per evitar qualsevol referència a una identitat. Era la norma dels departaments, aquí la catalana, o la referència a un nom històric. A més, Pirenei Mediterrani ja ha estat posat en subtítol al nom de la regió, Occitaní, precisament perquè no hi hagi la paraula català, ja que es va refusar País Català. Per tant, jo no veig l'interès de posar Mediterrani. Tant val a llavontes posar Pirenei Oriental. Evidentment, jo sóc a favor de Pirenei Catalana. Crec que tots els que estimem aquest país, que estimem la cultura catalana, l'ussap, els dragons, la sardana i totes les coses nostres, hem de votar per Pirenei Catalana. A més, el dossier pel Consell d'Estat podrà utilitzar per justificar que es posa catalana tots els arguments que van permetre al Departament Bretó de les Côtes du Nord a ser rebatejat Côte d'Armor. És el mateix. No hi havia canvi de número, car se guardava davant Côte i Armor, Armorica, és el nom primer de la Bretanya, que sempre s'utilitza. Es diu Bretanya o Armorica. Doncs, era una referència clara a la identitat.
3: Però aquí no s'ha proposat Pays Català.
4: No, precisament. I crec que va ser una molt bona decisió de no posar País Català. Per què? Perquè ja hem pagat tots per això i he pagat personalment per saber per què el Consell d'Estat, que té l'última paraula, no el triarà mai, perquè ja l'ha refusat el nom de la regió. L'any 2016, l'Associació Ciutadana per Occitaní País Català va presentar un recurs que el Consell d'Estat va desestimar i va guardar només Occitaní. Per tant, sabem per què no vol País Català. S'ha dit, és escrit. Si proposéssim ara País Català, el Consell d'Estat només hauria de reprendre la sentència del 2017, que ho rebutjava, i canviar la data de 2017 per 2026 i nos enviar a pastar fang. Personalment, has de dir que m'agrada més País Català. Ja l'any 2016 m'hi vaig mullar fins al coll perquè passi. No m'agrada glorificar-me, car aquesta associació ciutadana era plural, amb més de 10.240 persones que van firmar per ser codemandants. Amb el Consell Departamental i tots els municipis, llevat de tres, al darrere. Però com que se tractava d'un recurs ciutadà i no d'una entitat oficial, el Consell d'Estat volia que presentin el recurs dues persones. Van ser René Sum, la presidenta de l'associació, i jo mateix. Per tant, me va tocar de seguida, molt a prop, tot. Vaig redactar, per exemple, l'argumentari inicial i, a petició del nostre advocat, vaig redactar tots els documents, tots els arguments, totes les respostes a la part contrària, sempre validats per l'associació. També vaig assistir a la sessió final del tribunal. Evidentment, la René Sum i jo mateix vam pagar sempre de la nostra butxaca tots els viatges a París, i déu-n'hi-do el nombre, els hotels i el cost del tribunal que paguen els qui perden, ja que van perdre. Els diners dels socis i les ajudes que hem rebut han servit només per pagar els advocats.
3: Doncs ho hem entès, Joan Becat. Ets molt ben plaçat per saber què és el que el Consell d'Estat trobava en País Català.
4: Doncs, vist des de París, pels jutges i pels polítics francesos, no és tant català que posa problema, sinó el mot país. És ell que aixeca les reticències. En efecte, a França s'utilitza país a totes les salses. Per designar un petit territori, no s'utilitza gaire al sud, llevat de País Basc i País Català, però sempre amb finalitats turístiques, no de nom oficial, mai. Però país és molt utilitzat a la meitat nord, on és sinònim de petita regió tradicional. Aquí diríem per una comarca com el Vallespí o el Conflent, és el mateix allà. Per exemple, diuen le pays de Caux, o bé le pays de Bré, le pays d'Auge i molts altres. En cap cas, cap és nom oficial. Van ser posats pels geògrafs regionalistes del segle XX per designar les regions típiques pel paisatge, pel relleu, per l'activitat. I avui són noms turístics coneguts. Però la segona utilització de país és com a nom oficial, per exemple, d'un estat com les Pays-Bas o d'una regió, sobretot quan hi ha al darrere una voluntat d'independència o de ser diferent, com per le pays de Gales. Per explicar més bé el refús de país com a nom oficial, hi ha també la confusió típicament francesa de barrejar o d'intercanviar el sentit real dels mots, pels i donar en aquests mots un altre sentit. El cas típic és entre estat, país i nació, que a França se prenen l'un per l'altre i que són diferents. Una nació, encara menys un estat, no són les mateixes coses com a França. La nació no és un territori administratiu, és un grup humà que té una identitat pròpia. La nació catalana, la nació basca, molts estats són plurinacionals, a començar per França i Espanya. Per altra banda, un estat, ell, és una estructura només administrativa i política que té una sobirania reconeguda internacionalment sobre un territori i els seus habitants, siguin d'una sola nació o de diverses. És el cas de França, d'Itàlia o d'Andorra, que són estats. Però sovint, dins el llenguatge corrent, o a la ràdio o a la televisió, no diuen estat, sinó que diuen país. Confusió. Diran les pays de l'Union Européenne i no els estats. O bé se dirà a una persona estrangera quel est votre pays? No se li dirà quel est votre citoyenneté, quel est votre état. Per tant, voler posar un nom oficial en pays aixecarà sempre a França la sospita que se vol afirmar una sobirania o, com a mínim, una diferència amb la resta de l'Estat. S'hi afegeix que si la proposta ve d'un partit catalanista, jutges i polítics parisencs tenen allavontes la certitud que és una maniobra política secessionista.
3: I doncs, per què aquesta actitud exagerada?
4: Efectivament, és exagerat que el país sigui pres com una voluntat de separatisme. Però, a partir del moment on a París ho veuen així, tot és acabat. El nom és condemnat. Per tant, no és com diu l'independent que, citació, le Conseil d'État serait frileux pour valider ces appellations si marquées. No, no, no, no, no, no, no. No té frilositat, no té indecisió, no té temor al Consell d'Estat. És totalment oposat. I ho ha demostrat refusant la proposta Occitanie Pays Catalan com a nom de la regió. Proposar de la mà d'un partit catalanista Pays Catalan seria fer un regal al Consell d'Estat i al govern per facilitar-los la decisió de refusar aquest nom. És el que va passar amb la sentència del 2017 que va rebutjar País Català per guardar Occitània. En efecte, en aquest moment és bo de recordar el que va passar exactament. Hi va haver un primer recurs presentat per l'Associació Ciutadana de René Sum, que era apolítica i amb gent de sensibilitat diversa i que va ser dissolta després del procés. S'hi va afegir després un altre recurs presentat conjuntament per Unitat Catalana, un partit catalanista, i pel comitè, una associació, el Comitè per l'Autodeterminació de Catalunya Nord. És el seu nom. Aquest, evidentment, polític, car el color era clarament indicat, l'autodeterminació. El Consell d'Estat va decidir d'ajuntar els dossiers amb una sola compareixença, un sol judici. Va parlar primer l'advocat de l'Estat contra el recurs. Bé, normal. Després, el nostre advocat va desenvolupar tots els nostres arguments. I finalment, va parlar l'advocat de la regió, que no va rebatre, no va anar contra cap argument nostre. El seu únic argument va ser una referència al recurs del Comitè per l'Autodeterminació de Catalunya Nord. I va dir textualment, m'ho vaig notar, hi era. Va dir, la raison nous oblige à calmer les vents impétueux qui soufflent de la Catalogne. Tradueixi, la raó al seny ens obliga a calmar els vents impetuosos que bufen des de Catalunya. Eren el juliol del 2017. I ja se sabia que a Catalunya hi hauria un referèndum no volgut per l'Estat que tindria lloc l'1 d'octubre sobre l'autodeterminació. I Perpinyà i a París, un comitè d'autodeterminació volia País Català com a nom de la regió. Doncs calia refusar País Català. És a dir, que l'advocat desplaçava la qüestió del terreny jurídic i social com nosaltres al terreny polític. En efecte, era una referència directa a aquesta voluntat d'independència del Principat de Catalunya. L'advocat de la regió advertia, doncs, al tribunal, als jutges, ep, Catalunya vol ser independent, i aquests que volen País Català també en són, doncs, sancioneu. I el nom va ser refusat. També recordi que no, i m'ho he notat, tinc notes de tot, nos havia dit el mateix la senyora Delga, la presidenta de la regió, a la primera de les dues entrevistes que vam tenir amb ella, més d'una hora. No volia la nostra proposta, car, citació, va dir, car Pays Català ser política. En el seu cap ho veia així, i a França ho veuen tots així. Les coses no han canviat avui. Pays Català hagués estat vist com a polític, car, a més, ho és ara tornar per la campanya del partit catalanista Oui au Pays Català, que n'ha fet el seu fons de comerç, i evidentment que el promociona. És el seu dret. Evidentment que el podeu seguir. És també el vostre dret. Personalment, us haig de dir que la primera volta de totes les eleccions legislatives, des que hi ha partits catalans que se presenten, sempre he votat per un partit catalanista, la primera. El que sigui, tant me fa. Sobretot perquè sé que cal un mínim de vots per tal que aquests partits siguin presos seriosament pels altres. A la segona volta, cadascú fa el que vol. Però ara són dues coses diferents. La consulta del partit de Jordi Vera no és l'oficial. I ara no se vota per mòbil i internet. Serà el 1 de juliol. Si voleu manifestar la vostra opinió a favor del País Català, molt bé. Però heu de saber que la votació que comptarà pel nom és la del Consell Departamental, no la d'ara, que pot tenir una altra utilitat, com per les futures legislatives. Me sap greu d'haver estat obligat per la circumstància d'explicar tot això, que havia callat fins ara, durant 10 anys. Però he pensat que ho calia fer, com que caldrà publicar probablement tota la documentació sobre allò que va passar fa 10 anys. Com he dit, a títol personal, prefereixi País Català. Ho he demostrat fa 10 anys amb aquest pleit. També fa poc he publicat a Terra Nostra un mapa que veieu, teniu a casa vostra, que té com a títol Catalunya Nord, el nostre País Català, amb majúscules. Però, pel nom del departament, jo he vist que calia votar per Pirineu Catalana. Sé que País Català no passarà. Ho hem de fer tots, votar per Pirineu Catalana, perquè hi hagi català dins el nom, perquè se vegi sense ambigüitat quina és la nostra identitat, que no és occitaní. És el que demani a tothom, perquè no hem de deixar passar aquesta oportunitat. La possibilitat de posar català dins el nom del departament no se tornarà a presentar. No l'hem de deixar perdre. Demani, doncs, a tots els que són pel País Català, com ho soc sempre, i als membres de Oui au Pays Català, de votar també Pirineu Catalana, com ho faré jo mateix, i com ho faran tots els que volen absolutament una referència al català en el nom de la regió. No hem de fer el joc dels anticatalanistes, que voldrien guardar Pirineus Oriental o que voldrien posar Pirineu Mediterrani. No fem aquest joc de disbarats. Ells sí que tenen clar que no cal referència al català. Nosaltres sí ho volem. Nosaltres volem i farem votar per Pirineu Catalana.
3: Gràcies, Joan Becat, per avui aquesta crònica molt personal. Fins a la setmana entrant. Bon dia.
4: Bon dia a tothom.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
0: Radio Arrels, en FIAC 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Aquesta setmana a Ràdio Arrels presentem el darrer treball del trio Cel Obert. Per això tenim els tres membres del grup, la Laia, el Miquel i el Martí. Com definiríeu vosaltres tres el vostre estil musical?
4: Doncs és un estil que ha anat evolucionant també amb el temps. Perquè, lògicament, quan vam començar el projecte teníem una idea preconcebuda de com pensàvem que serien les coses o com volíem que fossin. I a mesura que han anat avançant els mesos i aquests tres anys des que hem començat a llançar música, doncs ens hem anat trobant musicalment. I ara ho definiríem com un punt entremig d'aquest pop-rock, més de guitarra, sense renunciar a alguns elements folk. Així que si tinguéssim com aquest espectre entre pop-rock, indie, folk, estaríem en algun punt entre aquests tres llocs.
3: I aquest nom, Cel Obert, com s'us va acudir doncs, la idea?
5: Primer de tot, jo crec que va ser quasi purament fonètic, una paraula que ens agradava i que és molt nostrada, molt catalana, que crec que no existeix en cap altra llengua, o almenys d'aquesta manera tan pura, no sé, ho podem dir en castellà, és patio de luces, i ens agradava aquesta paraula, aquest concepte, i de seguida vam veure que, a més, podíem estirar-lo una mica i que no fos simplement un nom bonic, sinó que també fos un imaginari, no? un espai dintre el qual s'emmarqués una mica tota la música que estem fent.
6: La definició, de fet, de cel obert vindria a ser un pati interior que dona llum a totes les estances d'una casa, no? D'un interior d'un pis. No? A més, és aquest eix transversal que uneix diversos pisos d'un bloc. I també va ser com maco, no? La idea aquesta de donar llum o de donar esperança o tot allò que portem dintre, no? Amb la nostra música i d'un espai real. Que després, de fet, amb aquest EP i amb aquest disc que traurem, doncs seguim explorant tota aquesta idea més urbanística del que ens ha unit, que al final és Barcelona, no? Tot i que en cap de nosaltres tres sigui d'allà, la realitat és que portem 4 anys vivint a Barcelona per estudis i això també doncs, ens ha marcat en certa forma.
3: I vosaltres tres d'on sou, llavors?
6: Doncs mira, el Miquel és de Cassà de la Selva, el Martí és de Tremp i jo, la Laia, soc de Vacarisses.
3: Doncs ara presentarem la cançó que es diu Niu, una cançó que parla d'exili, on es recita un poema palestí de Marwan Makul i es tradueix en català també, simultàniament. Com ha sorgit aquesta cançó?
4: Doncs aquesta cançó va sorgir de forma molt orgànica. De fet, quan nosaltres componem, fem una setmana de stage generalment i és la manera més natural i orgànica de que surtin aquestes composicions. I estàvem al Pallars una d'aquestes setmanes, l'estiu del 2025, i un bon matí la Laia es va despertar, va veure unes orenetes volant per davant de casa meva, el lloc on estàvem aquella setmana, i va tindre la idea de fer una cançó sobre unes orenetes. Aleshores, el Miquel i jo la vam mirar amb cert escepticisme, però diem, endavant. Aleshores, va ser molt curiós perquè ens vam agafar la guitarra i vam començar a provar diferents idees i va ser una cançó que va sortir molt fàcilment.
6: Va sortir com un xurro, sí.
4: Exacte. Com diu la Laia sempre, vam parir una cançó amb molta agilitat i quan una cançó surt tan fàcil, entre cometes, vol dir que realment hi ha alguna cosa genuïna. I aleshores vam començar a parlar d'una lletra que evocava com aquest procés migratori que literalment fan les orenetes, però mentre estàvem escrivint els versos que formen part de la cançó vam veure que hi havia un paral·lelisme molt clar amb tot el que aleshores i ara mateix continua passant a l'Orient Mig, tot aquest èxode massiu, aquest genocidi que encara ara hi continua havent. I per nosaltres va ser com la manera d'aportar el nostre petit gra de sorra, de parlar de forma poètica d'una realitat tan crua, però que no volíem deixar de posar en relleu en aquesta cançó.
3: I aquesta poesia, com la veu trobar?
5: Doncs se'ns va acudir que per fer una mica més explícit el missatge de la cançó podíem recitar uns breus versos i creiem que era una molt bona oportunitat perquè precisament fossin uns versos d'un autor palestí i després de fer bastanta recerca i de preguntar, demanar llibres i moltes coses, vam trobar aquest poema que a més era molt breu i també feia referència als ocells, amb la qual cosa vam creure que era idoni per incloure-la en aquesta cançó. I vam tenir l'oportunitat de que un metge palestí jubilat que està residint a Barcelona, que és Ibrahim Beisani, i la Sílvia Bel doncs, vinguessin a l'estudi a recitar aquestes paraules, i la veritat és que estem contentíssims amb el resultat.
3: Tot seguit, doncs, escoltem Niu de Cel Obert.

0: Acabeu de sentir Niu de Cel Obert, escoltàveu el disc de la setmana a Ràdio Arrels. Si voleu descobrir una altra cançó d'aquest trio, escolteu-nos demà a la mateixa hora.
1: Ràdio Arrels, a Elna, 95.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: Som el dimarts 23 de juny. Bon dia. Continuem avui amb l'alerta canícula, amb temperatures encara més elevades que ahir, ja que poden pujar fins a 44 graus a alguns territoris de l'estat francès. A Catalunya Nord, aquesta tarda, unes màximes de 34 graus a la plana i 27 a la muntanya. Aquesta nit les temperatures quedaran elevades, mateix a la muntanya, amb 24 graus al Rosselló i al Vallespí, 25 al Conflent, 16 al Capcir i 18 a Cerdanya. Demà les temperatures quedaran sent iguals, les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 21 a Prats de Molló, 23 a Prada, 15 a Montlluís i 17 a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 35 graus al Rosselló, 37 al Vallespí, 36 al Conflent, 27 al Capcir i 29 a Cerdanya. El temps serà un poc cobert amb tramuntana a la muntanya. Dijous les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret,

0: www.radioarrels.cat. Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La bicicleta com a eina de transformació ecològica. Bon dia. Un pensador i crític social austríac, Ivan Illich, que va néixer fa just un segle, es va destacar durant la segona meitat del segle XX per la seva ferma defensa de l'autonomia humana davant del control de les grans institucions i els monopolis industrials. Un article a la web The Conversation explica que, mitjançant el seu cèlebre concepte de convivencialitat, l'autor sostenia que les eines han de servir per alliberar la col·lectivitat en lloc d'esclavitzar la societat o destruir l'entorn natural. Dins d'aquest marc teòric, la bicicleta emergeix actualment com l'instrument perfecte per contrarrestar l'alineació que provoca el model de transport modern i l'ús generalitzat de l'automòbil privat. Segons Illich, el cotxe representa el miratge d'una velocitat que esdevé totalment falsa si es comptabilitzen de forma global totes les hores laborals que un ciutadà ha de vendre per poder assegurar la compra, el manteniment, el combustible i les assegurances del vehicle. Aquest càlcul revela que la velocitat real del transport motoritzat amb prou feina supera els ritmes de la marxa a peu, relegant l'usuari a una pèrdua constant de temps vital enmig de col·lapses de trànsit i de l'asfixia de l'espai urbà. En oposició a aquesta paràlisi, l'article de The Conversation explica que Ivan Illich presentava la bicicleta com a una solució d'una eficiència energètica i democràtica incomparable que respecta escrupolosament l'escala humana i els límits biosfèrics. El seu ús generalitzat requereix una fracció mínima de recursos de la Terra, no genera dependència del petroli i torna als ciutadans la seva capacitat de moure's lliurement, transformant la mobilitat en una acció ecològica i justa.
1: Ràdio Arrels, a Ceret, 88.2.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor a milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. Louis Monique, de Banyuls de la Marenda, un dels periodistes més respectats en aquest país. Va treballar a l'Independent, va crear el Truc i va acabar sent redactor en cap de Ràdio França Rosselló. Va escriure llibres amb contingut periodístic, el 96, històries rocambolesques de l'elecció cantonal, el 76, el Rosselló, Edicions Trabucaire. El 99, la mateixa editorial li va publicar el cop d'estat mancat a l'Ajuntament de Perpinyà, que aquell mateix any presentava a Ràdio Arrels.
4: Sí, bueno, lo que s'ha passat és que el Lluís l'any 81 ha perdut l'elecció pel Palau Bourbon. Bueno, doncs tenia la seva companya que volia una plaça, perquè segur que era abans attaché parlementaire, com es diu aquí. I là, lui a fet una falsa deliberació en precipitació. És estonant, perquè podia emplegar la seva companya molt legalment, mais precipitació ha fet la falsa, i en farà, esperava.
5: Però en aquest moment la justícia no tenia el protagonisme que té actualment, però es podia sentir el vent girar.
4: La justícia encara no feia. No, ha calgut esperar l'arribada d'en Bartolomei, a la fi dels anys, dels anys 80. També la llegada d'un prefecte i d'un director de cabinet. Bueno, hi ha hagut una conjunció de gent molt voluntarista.
5: Com podeu qualificar el joc que s'ha portat per provar de descartar la llui de l'Ajuntament? Aquest joc és un joc realment polític, un joc realment de ment basse, com ho podem qualificar?
4: D'ambició personal de la part d'en Farran, això segur. En Farran no s'adonava de l'importància de la llui. La llui sempre ha estat sempre donava serveis a tota la gent, donc la lluita, la gent hi era encara molt lligats, i en Farran això no se n'havia donat.
5: Potser deixarem la gent amb les ganes de llegir el llibre i no desenvoluparem tot el llibre, però al final d'aquest estudi, la percepció que teniu del Pol Alduí, és un gran polític, ara ho podem jutjar amb l'història, no?, una miqueta.
4: Un gran polític, sí, perquè lui va ser elegit la primera vegada en 54 a Milly-les-Bains i fins a 93 a Perpinyà, donc s'ha quedat molt temps, però el que podem nos demanar és que ha fet tot el que calia per la ciutat de Perpinyà.
3: 1999, el periodista Louis Monique, parlant del llibre que acabava de publicar sobre l'enfrontament l'any 81 entre el batlle de Perpinyà, Pol Alduí, i el seu primer adjunt, Jacques Ferran. Louis Monique va morir el 2005 als 66 anys.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
7: El 23 de juny del 1985 neix Josep Montero, del grup Oques Grasses. Va ser el bateria del grup Noti Matis. Després va començar a compondre cançons i a oferir concerts improvisats, primer en solitari i després amb diversos músics usonencs, com per exemple Àlex Pujols, Miquel Portet o Arnau Tordera, entre altres. Aquestes col·laboracions entre músics de la comarca es van produir durant l'any 2010. Això va servir per materialitzar l'embrió del grup Oques Grasses, que no es va constituir definitivament fins a la incorporació de Guillem Realp, Joan Borràs i Arnau Altimir. Josep Montero és el cantant i compositor del grup. Oques Grasses proposa música pop i ha gaudit de molta popularitat al llarg de tota la seva trajectòria. Escoltem el tema La gent que estimo d'Oques Grasses amb la participació de Rita Payés.

0: Fins aquí aquest tema de La gent que estimo, del grup Oques Grasses, acompanyats per Rita Payés.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

joc. Les normes no han estat mai el meu fort. Això és el que vull creure. Reinvento mil excuses i així aconseguir els meus tresors.

0: On anirem? Què farem?
1: L'agenda de Ràdio Arrels.
2: Bon dia, soc de Joan Ferris de l'associació Terra Univers de Sure. Us vull anunciar que el dimarts 23 de juny, a les 8 hores, a l'Observatori veniu a escoltar i gaudir l'història de la relativitat d'Albert Einstein. L'accés a aquesta vetllada es demanarà 12 euros per als adults i gratuït per als menors de 14 anys. Després, la conferència, envoltats d'astrònoms i dels nostres telescopis, podreu observar les constel·lacions i també els objectes molt llunyans. Cal reservar a contact@terranivers.com o trucar al 07 66 92 72 07. Veniu en gran nombre a aquesta vetllada per aprendre i contemplar el cel. Moltes gràcies, fins aviat.
3: Vos també anuncieu el que organitzeu. Entreu en contacte 04 68 35 47 48. agenda@radioarrels.cat.
4: El pueblo ya lo canta, Evita es una santa. El pueblo ya lo canta, Evita es una santa.
5: Aquí
4: el pueblo
5: está,
4: ya
5: María,
4: lo canta,
5: Evita
4: es una santa.
5: Una historia
4: el pueblo
5: larga
4: ya
5: de
4: lo canta, Evita es una santa.

0: Ràdio Arrels.
1: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
2: Els homes primitius probablement van menjar-se molts bolets i per pròpia experiència, com ho devien fer amb les plantes que podien trobar al seu abast, van anar coneixent i destriant els bons dels dolents. Inconvenient, però, de poder recollir-los amb regularitat, la dificultat del seu cultiu i potser més d'un ensurt mortal devia desdir-los de refiar-se'n per a la seva alimentació habitual. Els bolets, avui dia, tampoc no són un aliment de primer ordre. En primer lloc, tenen un valor alimentari baix i, en segon lloc, continuen resistint-se per a ser domesticats. I, llevat de molt pocs, com ara els xampinyons i les gírgoles, no poden cultivar-se. Què és, doncs, el que mou tantíssim gent a fer un grapat de quilòmetres i endinsar-se en un bosc, a vegades impenetrable, per tenir la no sempre segura recompensa d'un cistell de bolets? No és fàcil trobar una resposta racional a aquesta pregunta. Hi ha alguna cosa, no tangible, meitat curiositat, meitat aventura, que jo anomeno la màgia del bolet. Pensem que se'n compten més de 300.000 de diferents, per bé que, de tots ells, només 3 a 4.000 fan bolets vistosos. D'aquests, amb prou feines se'n poden separar un centenar de comestibles i no passen de 25 el que es poden considerar de molt bona qualitat. La resta, o bé són remenuts, o no tenen apenas carn, o bé són aixerraïts, estellosos, picants, amargants, fan pudor, no tenen gust de res o són metzinosos.

0: Els bolets, on surten, com es coneixen, com es cuinen. De Ramon Pasqual, publicat a l'editorial Els Manuals de Pòrtic.
1: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.

alta pels camins secrets dels teus records. La seva pell fràgil percep a distància.

0: Ràdio Arrels.
1: Música a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: El jove violoncel·lista Ettore Pagano ha rebut a l'empresa un violoncel de Pau Casals i per parlar d'aquest esdeveniment parlem amb el director de la Fundació Pau Casals, el senyor Jordi Pardo. Bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Senyor Pardo, el Pau Casals segurament que ha tingut diversos violoncels, n'ha tingut molt?
3: Sí, va tenir no massa, el primer violoncel va ser fet amb una carabassa. Després li van comprar un cello de 3/4 i quan ja començava a tenir diferents cellos, és remarcable el cello Labert, que la Fundació el cedeix també donant de forma temporal a joves cellistes per promoure el seu talent. I, evidentment, el més important, amb el que va tocar molt i que és un cello que ell s'estimava molt, deia que era el seu millor amic, és el cello Gofriller de 1733, un cello fantàstic. Seguint la voluntat del mestre Pau Casals, doncs ell volia que el toqués gent jove, joves talents, i vam signar un acord amb la Queen Elizabeth Competition, la competició que té seu a Brussel·les i que porta el nom de la reina Elisabet. Va tenir una relació musical molt intensa. Estava tot sovint a parada de Conflent, perquè ella tocava el violí i la música els unia també a Puerto Rico. I en el marc també d'aquesta commemoració del 150 aniversari del naixement de Pau Casals, que coincideix també amb el 150 aniversari del naixement de la reina Elisabet de Bèlgica, es va signar un acord.
2: És el 2 de juny que va tenir lloc a Brussel·les la cerimònia de lliurament d'aquest prestigiós concurs de violoncel Queen Elizabeth Competition, presidit per la reina Matilde de Bèlgica. El guanyador tindrà el violoncel Gofriller en préstec durant els propers 4 anys.
3: El guanyador, com ja heu dit, és l'Ettore Pagano, un extraordinari jove talent de 23 anys. El seu talent i la seva predisposició és molt positiva i segurament doncs, per ell això marcarà la seva carrera artística.
2: És un violoncel molt antic. Què té d'especial?
3: Els Bergonzo, els Gofriller, els Stradivarius, són cellos, la majoria d'ells que la meitat, l'entorn de la segona meitat del segle XVIII, aquest és de 1733, és un molt bon cello i en principi l'instrument s'ha mantingut viu perquè ha estat tocat sempre. Què tenia d'especial? Casals va tenir amb el cello, es coneixia cadascun dels racons, diguem-ne, sonors, com que el coneixia tant li treia un rendiment musical acústic extraordinari i, diguem-ne, s'hi sentia molt identificat.
2: S'ha tingut de restaurar? Qui el tocava?
3: Fins ara la senyora Marta Casals, la vídua de Pau Casals, i evidentment doncs, mantenir-lo en condicions i ara està fantàstic, està molt bé.
2: Bé, suposo que aquest jove violoncel·lista Ettore Pagano deu ser molt orgullós de poder tocar amb aquest instrument.
3: Moltíssim, i la veritat és que la reina Matilde de Bèlgica ens va voler els representants de la Fundació en un acte molt emotiu. Estava justament aquesta admiració pel mestre Casals i per la seva música i estaven molt orgullosos de que s'hagués signat aquest acord. I per descomptat, l'Ettore Pagano estava molt emocionat. Vam tenir unes llargues reunions preparatòries per veure la interpretació, el manteniment, la cura del violoncel. Tot va anar molt bé. El dia 10 ja va fer un concert a Brussel·les amb un èxit extraordinari. A Catalunya vam tenir l'oportunitat d'escoltar-lo a la cerimònia institucional d'inici del naixement de Pau Casals, que va ser presidida pel president de la Generalitat de Catalunya i el ministre de Cultura i altres autoritats. I en aquest cas, la vista que el va interpretar, que el va tocar, va ser l'Òscar Alabau. Per tant, diguem-ne, properament el tindrem. Això en concret serà el dia 21 de juliol en el Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell i l'endemà, el dia 22 de juliol, també es tornarà a fer el concert en el que Ettore Pagano interpretarà amb el cello de Pau Casals.
2: Bé, senyor Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals, moltes gràcies per aquesta precisió. Ens retrobem molt sovint parlant de Pau Casals amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Moltes gràcies, Jordi Pardo.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Rosselló,
4: Vallespí,
0: Conflent,
4: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda,
4: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
3: Som el dimarts 23 de juny. Bon dia. Continuem avui amb l'alerta canícula, amb temperatures encara més elevades que ahir, ja que poden pujar fins a 44 graus a alguns territoris de l'estat francès. A Catalunya Nord, aquesta tarda, unes màximes de 34 graus a la plana i 27 a la muntanya. Aquesta nit les temperatures quedaran elevades, mateix a la muntanya, amb 24 graus al Rosselló i al Vallespí, 25 al Conflent, 16 al Capcir i 18 a Cerdanya. Demà les temperatures quedaran sent iguals, les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 21 a Prats de Molló, 23 a Prada, 15 a Montlluís i 17 a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 35 graus al Rosselló, 37 al Vallespí, 36 al Conflent, 27 al Capcir i 29 a Cerdanya. El temps serà un poc cobert amb tramuntana a la muntanya. Dijous les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prats de Molló, 21 a Prada, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, temperatures igualment altes amb 34 graus al Rosselló i al Conflent, 35 al Vallespí, 26 al Capcir i 28 a Cerdanya.
4: Rosselló,
5: Vallespí,
4: Conflent,
5: Cerdanya,
4: Capcir i Fenolleda.
5: Ràdio Arrels.
6: Esquitxos de jazz.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

Patrick, Patrick, Olchik, Fix, Patrick, Kamatorta, Ibakarik, si la polla no hagués sigut xica, pica, pallerica, Kamatorta i Bacarica, els sis polls no haguessin sigut xic, pic, pallerica, Kamatorta.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
3: Som el dimarts 23 de juny. Bon dia. Continuem avui amb l'alerta canícula, amb temperatures encara més elevades que ahir, ja que poden pujar fins a 44 graus a alguns territoris de l'estat francès. A Catalunya Nord, aquesta tarda, unes màximes de 34 graus a la plana i 27 a la muntanya. Aquesta nit les temperatures quedaran elevades, mateix a la muntanya, amb 24 graus al Rosselló i al Vallespí, 25 al Conflent, 16 al Capcí i 18 a Cerdanya. Demà les temperatures quedaran sent iguals, les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 21 a Prats de Molló, 23 a Prada, 15 a Montlluís i 17 a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 35 graus al Rosselló, 37 al Vallespí, 36 al Conflent, 27 al Capcí i 29 a Cerdanya. El temps serà un poc cobert amb tramuntana a la muntanya. Dijous les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prats de Molló, 21 a Prada, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, temperatures igualment altes amb 34 graus al Rosselló i al Conflent, 35 al Vallespí, 26 al Capcí i 28 a Cerdanya.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de clàssica.

0: Radio Arrels, a Sant Joan Pladecorts, 88.2.
1: Una hora 100% en català.
2: Radio Arrels.

no sé si et toca molt. Més un ses batallades com batement d'un cor. Del cor del nostre poble, del cor de la meua terra, que em diu no te'n vagis, fill, no passis la serra. La vila és maleïda com l'ullam, com la guerra. La fulla que l'escolta tremola i pensa.

que el país restarà. Quan partirem nosaltres cap a terra

0: d'una font catalana. De la passada vida guardaràs tu el record, figuera que t'amagues al fons del meu or. Com toca la campana, com toca el meu amor, no sé si toca glòria, no sé si toca amor.
1: Radio Herers, a Sureda, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
3: Som el dimarts 23 de juny. Bon dia. Continuem avui amb l'alerta canícula, amb temperatures encara més elevades que ahir, ja que poden pujar fins a 44 graus a alguns territoris de l'estat francès. A Catalunya Nord, aquesta tarda, unes màximes de 34 graus a la plana i 27 a la muntanya. Aquesta nit les temperatures quedaran elevades, mateix a la muntanya, amb 24 graus al Rosselló i al Vallespí, 25 al Conflent, 16 al Capcí i 18 a Cerdanya. Demà les temperatures quedaran sent iguals, les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 21 a Prats de Molló, 23 a Prada, 15 a Montlluís i 17 a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 35 graus al Rosselló, 37 al Vallespí, 36 al Conflent, 27 al Capcí i 29 a Cerdanya. El temps serà un poc cobert amb tramuntana a la muntanya. Dijous les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prats de Molló, 21 a Prada, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, temperatures igualment altes amb 34 graus al Rosselló i al Conflent, 35 al Vallespí, 26 al Capcí i 28 a Cerdanya.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de jazz.

Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encena espuret i guarda un secret, i llisa un coniet a la llauna.

vomita, orina i no té son. I pensa, batera de western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, badesa i tira per la carretera, ja podem veure.

Arriba, dos homes se li traten, ell investillen, volen sabre on és en Morgan Freeman, que és negre, de million dollar, baby, do you know? Maybe, dissimula, se'ls mira desenfunda, com un llamp, i els liquida, escup i se tallen sa seva vida. Sempre en es punt de mira del sèptim de cavalleria, o de gringos forajidos, o de xerifs corruptes,

0: Des fois, c'est facile. Des fois, pas facile.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
3: Som el dimarts 23 de juny, bon dia. Continuem avui amb l'alerta canícula, amb temperatures encara més elevades que ahir, ja que poden pujar fins a 44 graus a alguns territoris de l'estat francès. A Catalunya Nord, aquesta tarda, unes màximes de 34 graus a la plana i 27 a la muntanya. Aquesta nit les temperatures quedaran elevades, mateix a la muntanya, amb 24 graus al Rosselló i al Vallespí, 25 al Conflent, 16 al Capcí i 18 a Cerdanya. Demà les temperatures quedaran sent iguals, les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 21 a Prats de Molló, 23 a Prada, 15 a Montlluís i 17 a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 35 graus al Rosselló, 37 al Vallespí, 36 al Conflent, 27 al Capcí i 29 a Cerdanya. El temps serà un poc cobert amb tramuntana a la muntanya. Dijous les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prats de Molló, 21 a Prada, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, temperatures igualment altes amb 34 graus al Rosselló i al Conflent, 35 al Vallespí, 26 al Capcí i 28 a Cerdanya.
1: Ràdio Arrels.
4: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Música a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
5: El jove violoncel·lista Ettore Pagano ha rebut a l'empresa un violoncel de Pau Casals i per parlar d'aquest esdeveniment parlem amb el director de la Fundació Pau Casals, el senyor Jordi Pardo. Bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Senyor Pardo, el Pau Casals segurament que ha tingut diversos violoncels, n'ha tingut molt?
6: Sí, va tenir, no massa, el primer violoncel va ser fet amb una carabassa, després li van comprar un cello tres quarts, i quan ja començava va tenir diferents cellos, és remarcable el cello Labert, que la Fundació el cedeix també donant de forma temporal a joves cellistes per promoure el seu talent. I, evidentment, el més important, amb el que va tocar molt i que és un cello que ell s'estimava molt, deia que era el seu millor amic, és el cello Gofriller de 1733, un cello fantàstic. Seguint la voluntat del mestre Pau Casals, doncs ell volia que el toqués gent jove, joves talents, i vam signar un acord amb la Queen Elizabeth Competition, la competició que té seu a Brussel·les i que porta el nom de la reina Elisabet. Va tenir una relació musical molt intensa, anava tot sovint a Prada de Conflent, perquè ella tocava el violí i la música els unia, també a Puerto Rico, i en el marc també d'aquesta commemoració del 150 aniversari del naixement de Pau Casals, que coincideix també amb el 150 aniversari del naixement de la reina Elisabet de Bèlgica, es va signar un acord.
5: És el 2 de juny que va tenir lloc a Brussel·les la cerimònia de lliurament d'aquest prestigiós concurs de violoncel Queen Elizabeth Competition, presidit per la reina Matilde de Bèlgica. El guanyador tindrà el violoncel Gofriller en préstec durant els propers 4 anys.
6: El guanyador, com ja heu dit, és Ettore Pagano, un extraordinari jove talent de 23 anys. El seu talent i la seva predisposició és molt positiva i segurament doncs, per ell això marcarà la seva carrera artística.
5: És un violoncel molt antic. Què té d'especial?
6: Els Bergonzo, els Gofiller, els Stradivarius, són cellos

0: condicions i ara està fantàstic, està molt bé.
1: Bé, suposo que aquest jove violoncel·lista i Torre Pagano deu ser molt orgullós de poder tocar amb aquest instrument.
0: Moltíssim, i la veritat és que la reina Matilde de Bèlgica ens va voler, els representants de la Fundació, en un acte molt emotiu, estava justament aquesta admiració pel mestre Casals i per la seva música, i estaven molt orgullosos de que s'hagués signat aquest acord. I per descomptat, l'Ettore Pagano estava molt emocionat. Vam tenir unes llargues reunions preparatòries per veure la interpretació, el manteniment, la cura del violoncel. Tot va anar molt bé. El dia 10 ja va fer un concert a Brussel·les amb un èxit extraordinari. A Catalunya vam tenir l'oportunitat d'escoltar-lo a la cerimònia institucional d'inici del naixement de Pau Casals, que va ser presidida pel president de la Generalitat de Catalunya i el ministre de Cultura i altres autoritats. I en aquest cas, la lista que el va interpretar, que el va tocar, va ser l'Òscar Alabau. Per tant, diguem-ne, properament el tindrem. Això en concret serà el dia 21 de juliol en el Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. I l'endemà, el dia 22 de juliol, també es tornarà a fer el concert en el que Ettore Pagano interpretarà amb el cello de Pau Casals.
1: Bé, senyor Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals, moltes gràcies per aquesta precisió. Ens retrobem molt sovint parlant de Pau Casals amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Moltes gràcies, Jordi Pardo.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.

0: Arrels del Vallespí.
1: Una crònica del Centre Cultural Català del Vallespí.
2: Molt bona tarda. Avui som a la Casa Macià, més precisament a la cuina, amb un convidat molt especial, en Josep Sabatés, que ens ajudarà a donar continuïtat als programes de cuina que ja anem enregistrant a l'estudi de Ceret de Ràdio Arrels. Aquest és un reportatge de TV Vallespí en col·laboració tècnica amb Ràdio Arrels. Bon dia, Josep Sabatés.
3: Bon dia i bona olla.
2: Me deies que te coneixen amb un altre nom.
3: Sí, és que fa anys vaig fer un menjar amb moltes salses i em van posar el títol de Salsetes, una mena de nom de guerra, una mica indegut, perquè fer salses és una cosa que té molta elaboració, però bé, doncs ho agraeixo i em mantinc dins d'aquest concepte i els llibres de cuina i totes les coses que he fet sempre, el posar el nom de Pep Salsetes doncs té una caire familiar i pròxim.
2: Hem menjat un plat ben català, oi? Ara per dinar,
3: estem aquí a la Casa Macià, és un dia
2: de jornada de feina, venen molts voluntaris aquí a treballar per empuntar aquesta casa històrica a Prats de Molló la Presta. I doncs aquest plat ens el podries explicar, veieu?
3: Bueno, la ullada forma part d'aquesta cuina senzilla però saborosa i molt ben intencionada, que és una cuina molt universal, que és que en una olla doncs, hi entra una sèrie d'ingredients, sobretot la cuina tradicional es basa molt en productes de temporada, coses que avui en dia la temporalitat ha perdut sentit per la globalització, pels congeladors, hivernacles, etc. Però les ullades doncs, es basaven, en, com a Catalunya, doncs, les escudelles, que n'hi ha de moltes varietats, ja tothom sempre pensa en l'escudella de Nadal, però l'escudella era una menja bàsicament diària, i era doncs, bàsicament a base de llegums, a base de patates, de cols, de carbassa, de pastanaga. Aquí la pastanaga em sembla que li dieu...
2: La carrota.
3: La carrota, molt bé. Doncs tot això, aquest conjunt d'ingredients, vegetals, hortalans, tot això, doncs, alguna cosa d'element càrnic, de porc, vedella, tot aquest conjunt d'ingredients donaven un brou substanciós i molt repartidor. Era important perquè si es podia menjar des dels més petits fins a la gent d'edat, que tenia més problemes de mastegar, i les coses bullides sempre són més fàcils de digerir i sobretot de mastegar, i tant pels més petits com pels més grans, doncs era una menja molt comuna i pràcticament, bueno, pràcticament no es pot dir diària. Hi havia les extraordinàries, que eren ja més festives, però la diària, l'escudella, era una menja pràcticament doncs, dia sí, dia també.
2: Deies que a la Catalunya central doncs, se fa l'escudella, aquí se fa l'ullada.
3: Sí.
2: Parlàvem ara del vocabulari compartit que tenim amb l'Alt Empordà, la zona sud de les Alberes,
3: sí.
2: I efectivament carrota és un mot que circula tal com el menjar, no?
3: La paraula carrota també l'he trobada a les illes i l'he trobada a la part de les comarques tarragonines. O sigui, que allà li diuen carota, no carrota, saps? L'R no la fan servir en aquest cas, però vull dir que és més comú el nom del que sembla, eh?
2: No, i et diria fins i tot que el parlar d'aquí simplement és el més ben conservat, perquè trepem que paraules com con, en
3: sí.
2: comptes de quan, se fa servir molt més enllà del Pirineu,
3: sí.
2: de vegades fins molt lluny, el que suggereix que parlar d'aquí simplement...
3: El donques...
2: Perdut, no?
3: Sí, sí. Jo crec que s'ha de respectar aquestes parles locals, que en molts casos, i en el cas, per exemple, de Lleida, que també de vegades es parla molt, que com que toca cap a la part de l'Aragó ja té influències amb el castellà, i en canvi doncs, ells la paraula ficar i posar la tenen molt clara. Ficar és posar dins d'un espai i posar és posar a sobre. En canvi, les comarques més de l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs, posar, es diu tot és posar i la paraula ficar s'ha perdut. Vull dir que hem de respectar totes les formes locals que en alguns casos són un enriquiment de llenguatge i de la nostra cultura.
2: Josep Sabater, estem aquí avui parlant de culinària, de gastronomia,
3: sí.
2: de parlars, de tradicions a la Casa Macià, a la cuina mateixa d'aquesta casa històrica on se va produir els fets de Prats de Molló.
3: Sí.
2: I efectivament tenim formes comunes que són tant culinàries com culturals com lingüístiques.
3: I tant.
2: I una pregunta que tenia per tu és si remarques alguna diferència major o notable que permetria diferenciar realment l'Ullada de l'Escudella.
3: No, és que és molt, molt semblant, però jo enfocaria més en el cas de l'Ullada, seria més pròxim al que en diem Escudella barrejada, que també rep diferents noms, com és el Rebaixinat, la Catxaruda, diferents comarques de Catalunya, també rep diferents, el Ripollès, per exemple, el Catxaruda, a la part del Lluçanès és més la part d'aquest del Rebaixinat, però és barrejar ingredients de temporada, insisteixo, i tot això dona un resultat substanciós, pràctic, perquè no has d'estar pendent, perquè no s'enganxa, és molt diferent quan has de cuinar amb una cassola que porta més atenció, en canvi una olla, doncs l'olla normalment estaven penjades amb uns clamàstecs, aquells ferros que hi havia a la llar de foc, i allà s'hi anaven posant els ingredients, i allò anava marxant amb una mica de llenya, quatre tions allà que feia una petita brasa, i amb allò anava a fer la xup-xup, i esclar, després a l'hora de dinar allò ho teníem ja, sobretot moltes escudelles aquestes també, era aprofitament de llegums. Jo recomano als oients que no llencin mai totes les aigües, perquè avui dia parlem molt del malbaratament, som els primers en fer-ho, no? Llavors, les aigües de verdures, les aigües de llegums, serveixen per fer sopes de ceba, per fer sopes doncs, escaldades. Aprofiteu sempre que pugueu totes les aigües de verdures i de llegums, perquè a part de que estem a favor de la lluita contra el malbaratament, que és una de les coses més fumudes que tenim avui en dia, que és el malbaratament es veu cada dia, o les grans superfícies sobretot, i llavors utilitzar aquests brous, aquestes substàncies, ens serveixen per fer sopes i per fer plats que són d'aprofitament, que són exquisits.
2: Aquí al Vallespí, al mes de febrer, ja desperta l'os, ja sabem que s'està acabant l'hivern, però encara tenim l'ocasió, perquè el fred encara resta, de cuinar amb l'estufa de llenya, amb la llar de foc, i això abans, vull dir, era la base, no? Era com se cuinava, que m'explicaves també que els plats dels pobres portaven el nom de l'utensili, de l'ingredient, de que no tenien un nom especial, sinó que hi havia una tècnica per cuinar, en el cas del plat del qual estàvem parlant, l'olla, o en el cas de l'escudella, que seria el recipient on se menja, que dona el nom a la recepta.
3: Sí, sí, el carrer Escudelles de Barcelona és on es fabricaven les escudelles, escudelles en castellà, que aquestes escudelles, la gent pobra, eren amb terrissa o amb fusta, i la gent més benestant era amb bronze, amb or, amb plata. Hi ha un cas concret que hi ha un rei, que sempre estaven els reis catalans, sempre estaven guerrejant, va tirar que endeutar-se amb uns prestamistes, amb uns que li deixaven diners del call dels jueus, i surten uns documents que havia tingut d'empenyorar tota la vaixella, que la vaixella també és una paraula ben catalana, que ve d'un vaixell que es posava en un armari on hi havia sal i pebre, que eren unes espècies que eren molt apreciades, i tota la vaixella rep el nom d'aquest petit vaixell, no? Llavors aquests bols, que eren d'or i de plata, els van penyorar i el rei, clar, va tenir que estar menjant amb bols de fusta i amb bols de fang fins que va arribar un emissari del rei de Castella i va tenir que anar corrents a buscar els bols d'or i plata perquè, si no, davant del rei castellà quedava molt malament que li donessin això. Però la gent normal no tenia problemes, el que volia era el contingut de l'escudella, que era la substància, però el rei volia la... O sigui, una mica el que també vinc a criticar, aquesta imatge que tenim moltes vegades, de que tot ho mengem pels ulls i hem de menjar per la boca. El menjar ha d'entrar per la boca i anar cap al cervell. Si no hi ha un impacte de gust i després la sensació al cervell, i sobretot compartir, sobretot quan mengeu, sobretot si podeu, si teniu família, amics i coneguts, compartiu. Perquè compartir, d'alguna manera, alimenta més que menjar, doncs, de manera solitària. Si pot ser, compartiu, doncs.
2: Ens parlaves també en relació al caràcter noble d'alguns ingredients, de la diferència entre el fejol,
3: sí,
2: i dels cigrons.
3: Sí. Això també és una cosa que és difícil d'esbrinar, perquè, és clar, a les classes populars anava més de cara al cigró, que era, sempre era una llegum pues, més planera, més de tipar i d'un preu més assequible. I en canvi el fesol, la mongeta que diem nosaltres en el Vallès, concretament d'on vinc jo, pues, ha agafat un predicament tant que en el cas de la mongeta, que se l'anomena del ganxet, perquè té forma com de ronyó, com de ganxet, com de ganxo, ha arribat a preus d'hasta de 12 euros i 14 i 17. I en canvi el cigró s'ha quedat amb 5 euros al quilo. És clar, la diferència. I tots dos alimenten igual. El que passa que un pues, és més considerat com a classes populars, s'associa més a aquests menjars més d'omplir, eh? I en canvi l'altre pues, sempre pues, es combina més a millor pues, amb algun tipus de peix, amb algun tipus d'acompanyament d'una certa d'una cosa més elegant o més noble, no? O sigui, sortint de l'olla amb un reixet d'oli, però bueno, sempre li dona aquell caràcter.
2: M'agradaria acabar aquesta entrevista recordant l'esforç que vas fer venint fins a Elna amb una fira transfronterera per sí. parlar del tema de les llavors, que seria sí. una mica tornar al començament, que és a partir d'aquí que ja podem tenir tota aquesta varietat i aquesta riquesa d'àpats i de varietats de...
3: antigues.
2: Ens pots explicar una mica el que hi vas fer allà a Elna?
3: Sí, va ser una experiència molt interessant. Vaig trobar unes persones extraordinàries d'allà del país, des de l'alcalde fins a tot el personal que hi havia allà de voluntariat, eh? Un cuiner també bastant conegut de la zona, que va fer també un menjar també molt elaborat. I a mi em va tocar destacar aquest aspecte, que de vegades ens donarem compte que les varietats antigues s'estan perdent perquè s'han buscat més les varietats de producció, de varietats doncs, que ja estan híbrides o millorades, que se li diuen, i les varietats antigues han perdut una mica el terreny i de fet són el nostre origen, i moltes d'elles tenen els seus noms, no sé, Joret de Cristo, la mongeta doncs, de la Rènega, noms d'aquests, en el cas de la llegum, no? Tenen noms bastant curiosos, o del 23 d'abril, o de l'abundància, i tot això, aquests noms, clar, corresponen a que algú, un hortalà o una hortalana, ha sigut capaç doncs, de batejar-lo i donar-li un espai a la cuina. I molts d'aquests plats, i d'aquestes llavors, quan nosaltres fem les averiguacions, que estem en un banc de llavors que tenim al Vallès Oriental, llavors fem el que se'n diu l'etnobotànica, demanem aquella llavor, la seva traçabilitat, quan s'ha de sembrar, com s'ha de sembrar, si s'ha d'esprar, si es pot fer doncs, darrere, quines malalties acostuma a agafar i a més. Després també els hi fem explicar a les persones d'edat que ens donen aquestes joies quan es menjava i quin tipus de menjar hi havia a l'entorn, perquè moltes d'aquestes varietats, per exemple, no sé, per dir alguna cosa, el bròquil de Santa Teresa, que és aquell bròquil morat, deixa una aigua amb un color morat gustosíssim. És una de les millors aigües que té els bròquils. No el llenceu mai, allò que dèiem abans, perquè realment... Llavors, aquelles sopes escaldades, que és tot aquell bròquil, o aquell bròquil barrejat amb pasta, aquella aigua que després coem la pasta al darrere, uns macarrons, uns fideus... Tot això, esclar, quan ho reps d'aquestes persones d'edat, no només et dona llavor, sinó et donen els seus vestigis, els seus orígens, de com s'utilitzava aquell tomàquet, si era un tomàquet de bona conservació, si no ho era, perquè hi ha aquests tomàquets que es pengen i es guarden fins al mes de juny d'un any per l'altre. Vull dir, tot això és una satisfacció molt gran de poder remenar aquestes varietats, que per nosaltres és una joia tindre-les i disposar-ne i després poder repartir. I allà Elna em van fer l'entrevista i vam poder doncs, manifestar aquesta riquesa que sobretot doncs, tant és a la zona nostra com la vostra i existeix, i sobretot doncs, fruiters, vinya, olivera, vull dir, és una cosa extensible a tot el que és els cels vius, no? El que diem la biodiversitat cultivada.
2: Moltíssimes gràcies, Pep, per compartir amb nosaltres tots aquests sabers gastronòmics, culinaris, culturals, lingüístics.
3: Sí, senyor. Gràcies. A vosaltres.
2: Aquest ha estat un reportatge de Té Vallespí en col·laboració tècnica amb Ràdio Arrels, realitzat a la cuina de la Casa Macià. I compte, recordeu bé que enguany és el centenari dels Fets de Prats de Molló i ja us anirem anunciant les activitats que us faran venir al Vallespí. Fins una propera!
1: Això era una entrevista de Té Vallespí.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Aquesta setmana a Ràdio Arrels presentem el darrer treball del trio Cel Obert. Per això tenim els tres membres del grup, la Laia, el Miquel i el Martí. Com definiríeu vosaltres tres el vostre estil musical?
4: Doncs és un estil que ha anat evolucionant també amb el temps. Perquè, lògicament, quan vam començar el projecte teníem una idea preconcebuda de com pensàvem que serien les coses o com volíem que fossin. I a mesura que han anat avançant els mesos i aquests tres anys des que hem començat a llançar música, doncs ens hem anat trobant musicalment. I ara ho definiríem com un punt entremig d'aquest pop-rock, més de guitarra, sense renunciar a alguns elements folk. Així que si tinguéssim com aquest espectre entre pop-rock, indie, folk, estaríem en algun punt entre aquests tres llocs.
3: I aquest nom, Cel Obert, com s'us va acudir doncs, a la idea?
5: Primer de tot, jo crec que va ser quasi purament fonètic, una paraula que ens agradava i que és molt nostrada, molt catalana, que crec que no existeix en cap altra llengua, o almenys d'aquesta manera tan pura, no sé, ho podem dir en castellà, és patio de luces, i ens agradava aquesta paraula, aquest concepte, i de seguida vam veure que, a més, podíem estirar-lo una mica i que no fos simplement un nom bonic, sinó que també fos un imaginari, no? un espai dintre el qual s'emmarqués una mica tota la música que estem fent.
6: La definició, de fet, de cel obert vindria a ser un pati interior que dona llum a totes les estances d'una casa, no? D'un interior d'un pis. No? A més, és aquest eix transversal que uneix diversos pisos d'un bloc. I també va ser com maco, no? La idea aquesta de donar llum o de donar esperança o tot allò que portem dintre, no? Amb la nostra música i d'un espai real. Que després, de fet, amb aquest EP i amb aquest disc que traurem, doncs seguim explorant tota aquesta idea més urbanística del que ens ha unit, que al final és Barcelona, no? Tot i que en cap de nosaltres tres sigui d'allà, la realitat és que portem 4 anys vivint a Barcelona per estudis i això també doncs, ens ha marcat en certa forma.
3: I vosaltres tres d'on sou, llavors?
6: Doncs mira, el Miquel és de Cassà de la Selva, el Martí és de Tremp i jo, la Laia, soc de Vacarisses.
3: Doncs ara presentarem la cançó que es diu Niu, una cançó que parla d'exili, on es recita un poema palestí de Marwan Makul i es tradueix en català també simultàniament. Com ha sorgit aquesta cançó?
4: Doncs aquesta cançó va sorgir de forma molt orgànica. De fet, quan nosaltres componem, fem una setmana de stage generalment i és la manera més natural i orgànica de que surtin aquestes composicions. I estàvem al Pallars una d'aquestes setmanes, l'estiu del 2025, i un bon matí la Laia es va despertar, va veure unes orenetes volant per davant de casa meva, el lloc on estàvem aquella setmana, i va tindre la idea de fer una cançó sobre unes orenetes. Aleshores, el Miquel i jo la vam mirar amb cert escepticisme, però diem, endavant. Aleshores, va ser molt curiós perquè ens vam agafar la guitarra i vam començar a provar diferents idees i va ser una cançó que va sortir molt fàcilment.
6: Va sortir com un xurro, sí.
4: Exacte. Com diu la Laia sempre, vam parir una cançó amb molta agilitat i quan una cançó surt tan fàcil, entre cometes, vol dir que realment hi ha alguna cosa genuïna. I aleshores vam començar a parlar d'una lletra que evocava com aquest procés migratori que literalment fan les orenetes, però mentre estàvem escrivint els versos que formen part de la cançó vam veure que hi havia un paral·lelisme molt clar amb tot el que aleshores i ara mateix continua passant a l'Orient Mig, tot aquest èxode massiu, aquest genocidi, que encara ara hi continua havent. I per nosaltres va ser com la manera d'aportar el nostre petit gra de sorra, de parlar de forma poètica d'una realitat tan crua, però que no volíem deixar de posar en relleu en aquesta cançó.
3: I aquesta poesia, com la veu trobar?
5: Doncs se'ns va acudir que, per fer una mica més explícit el missatge de la cançó, podíem recitar uns breus versos i creiem que era una molt bona oportunitat perquè precisament fossin uns versos d'un autor palestí i després de fer bastanta recerca i de preguntar, demanar llibres i moltes coses, vam trobar aquest poema que a més era molt breu i també feia referència als ocells, amb la qual cosa vam creure que era idoni per incloure-la en aquesta cançó. i vam tenir l'oportunitat de que un metge palestí jubilat que està residint a Barcelona, que és Ibrahim Beisani, i la Sílvia Bel, doncs, vinguessin a l'estudi a recitar aquestes paraules, i la veritat és que estem contentíssims amb el resultat.
3: Tot seguit, doncs, escoltem Niu de Cel Obert.

Acabeu de sentir Niu de Celobert, escoltàveu el disc de la setmana a Ràdio Arrels. Si voleu descobrir una altra cançó d'aquest trio, escolteu-nos demà a la mateixa hora.

0: Radio Arrels.
1: Radio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, Radio Arrels s'ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius.
4: Febrer m'ha duit la carta tan precisa, moltes liles s'obrin pels dits.
3: Maria del Mar Bonet, una de les veus més importants de la cançó catalana. Ha vingut en diverses ocasions a cantar a Catalunya Nord. L'any 1999 ho va fer per participar al concert aniversari dels 80 anys de Teresa Rebull. Va passar pels estudis de Radio Arrels, va parlar de la seva amiga, de la que va destacar la seva valentia a l'hora de defensar les seves idees i del paper dels cantants catalans que durant la dictadura franquista van esdevenir portaveus de la resistència.
5: A nosaltres ens va tocar fer un paper llavors perquè la política era subterrània, o sigui, els partits polítics eren clandestins. No sé que fossis del partit del govern, no? De la dictadura. Aleshores, clar, qualsevol cosa que es movés dintre d'un àmbit cultural català, a més, entranyava, doncs, més o menys, a més, tothom tenia les seves idees i tothom volia treure del davant el dictador. Vull dir que ens unien moltes coses i, a més, la defensa de la llengua, que llavors doncs, era un paper important, el de la cançó, no? perquè cantàvem en la nostra llengua, no? I sovint doncs, teníem moltes prohibicions. I vulgues que no, encara que no escrivissis directament textos de protesta, hi estaves implicat d'alguna manera. Jo sé que jo era una de les persones que no vaig escriure masses textos de protesta, però en canvi vaig estar dos cops detinguda. I això què vol dir? Doncs que t'hi senties obligat com a ciutadà, no? com a persona una mica pública també, no?
3: Bé, jo voldria recordar també de fa molts anys aquella gran cançó que encara escoltem actualment, Què volen aquesta gent, sí. Que és un ben bé una mostra de cançó enganjada, de cançó molt compromesa amb la situació d'aquell moment.
5: Sí, la situació d'aquell moment era una cançó que clar que sortia, va sortir d'un article al diari que parlava de la mort del Ruano d'un estudiant madrileny que encara ara no se sap si va caure o el van tirar la mateixa policia i ha mort. S'ha parlat molt últimament d'aquest tema perquè no se sap ben bé i no s'ha aclarit inclús amb judicis i amb els policies implicats, no? No s'ha arribat a saber com va arribar a terra aquest noi. Però de tota manera jo l'he cantada i la segueixo cantant i bé, quan veus doncs, que ja no fa gaire una esbatussada de policies amb els universitaris de Bellaterra, no? Que van entrar quan hi va haver la visita de l'Aznar a Barcelona, que van entrar allà a sac a la universitat pagant a tort i a dret a tots els universitaris, és evident que aquesta cançó no ha perdut ni perdrà mai, perquè és una cançó que està escrita, jo crec que les coses que diuen la veritat, no? Que parlen d'una veritat que ha passat i que constantment ens la trobem al davant d'aquesta violència de la policia contra la gent que no té més que a lo millor una pedra o un pal, no? O jo què sé, o res, no? Simplement un crit. Doncs ens la trobem a televisió cada dia, vull dir que si volem protestar podem protestar a moltes coses.

0: Aquest era el primer registrament, l'any 68, de Què volen aquesta gent, la cançó emblemàtica de Maria del Mar Bonet. La cantant va passar pels estudis de Ràdio Arrels abans de participar al concert aniversari dels 80 anys de Teresa Rebull l'any 1999.
1: Ràdio Arrels, a Font Romeu, 93.1.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. Si hi ha una característica ben catalana i finalment única al món, és la L geminada. La L geminada s'escriu L.L, o més ben dit, L.L, com il·luminació, clorofil·la, mortadella, pol·len, o encara pol·lució, metàl·lic, Brussel·les. La L geminada serveix per reproduir gràficament un so particular. La grafia és única al món, però, en canvi, el so que representa se retroba en altres llengües, com per exemple el francès col·lega. Aquesta L geminada la necessitem per escriure els mots que venen del llatí que tenien una L llarga com illuminare. En llatí s'escrivia amb dues L's. I per què se'n pas guardat les dues L's com en llatí? I bé, perquè paral·lelament els mots llatins amb L-I, com filius, en català han esdevingut mots amb doble L. Filius ha esdevingut fill. Per nosaltres, la doble L serveix ja al so I. Calia, doncs, inventar un senyal gràfic que evités ambigüitats de lectura i que reflectís millor la pronunciació real, la L geminada. Quin il·lusió!
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.
1: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
7: Som el dimarts 23 de juny. Bon dia. Continuem avui amb l'alerta canícula, amb temperatures encara més elevades que ahir, ja que poden pujar fins a 44 graus a alguns territoris de l'estat francès. A Catalunya Nord, aquesta tarda, unes màximes de 34 graus a la plana i 27 a la muntanya. Aquesta nit les temperatures quedaran elevades, mateix a la muntanya, amb 24 graus al Rosselló i al Vallespí, 25 al Conflent, 16 al Capcí i 18 a Cerdanya. Demà les temperatures quedaran sent iguals, les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 21 a Prats de Molló, 23 a Prada, 15 a Montlluís i 17 a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 35 graus al Rosselló, 37 al Vallespí, 36 al Conflent, 27 al Capcí i 29 a Cerdanya. El temps serà un poc cobert amb tramuntana a la muntanya. Dijous les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prats de Molló, 21 a Prada, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, temperatures igualment altes amb 34 graus al Rosselló i al Conflent, 35 al Vallespí, 26 al Capcí i 28 a Cerdanya.
6: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
8: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
9: I és cada dimarts en aquesta hora que el tenim aquí amb nosaltres als estudis de Ràdio Arrels, el Soler. Joan, bon dia.
10: Bon dia.
9: I avui una crònica amb una crida a votar pel nom del departament. Voteu Pirene Catalana pel nou nom del departament.
5: Ja des d'ahir podem votar per correu postal, insisteixo, postal, pel nom del departament, però no encara per internet. Per tant, les consultes per internet no són les bones. A partir de l'1 de juliol, allavontes, ho podrem fer per internet i amb el mòbil, per exemple, amb la plataforma numèrica le9966, tot lligat, .fr. El vot serà tancat el 15 d'agost i allavontes sabrem quin dels noms Pirenea Catalana, Pirenees Oriental, Pirenea Mediterranea hauran triat els habitants del departament. Ja a la crònica del 24 d'abril passat, que teniu en podcast al portal de Ràdio Arrels, hem comentat els tres noms, a favor d'un, de l'altre, que anava bé, que no anava bé. Els dos últims, per resumir, és a dir, Pirenea Mediterranea i Pirenea Oriental, van ser triats, ara o fa temps, per evitar qualsevol referència a una identitat. Era la norma dels departaments, aquí la catalana, o la referència a un nom històric. A més, Pirenea Mediterranea ja ha estat posat en subtítol el nom de la regió, Occitaní, precisament perquè no hi hagi la paraula català, ja que es va refusar País Català. Per tant, jo no veig l'interès de posar Mediterrani. Tant val, llavontes, posar Pirenees Oriental. Evidentment, jo sóc a favor de Pirenea Catalana. Crec que tots els que estimem aquest país, que estimem la cultura catalana, l'ussap, els dragons, la sardana i totes les coses nostres, hem de votar per Pirenea Catalana. A més, el dossier pel Consell d'Estat podrà utilitzar per justificar que es posa catalana tots els arguments que van permetre al Departament Bretó de les Côtes du Nord a ser rebatejat Côte d'Armor. És el mateix. No hi havia canvi de número, car se guardava davant Côte. I Armor, Armorica, és el nom primer de la Bretanya, que sempre s'utilitza. Es diu Bretanya o Armorica. Doncs era una referència clara a la identitat.
9: Però aquí no s'ha proposat PI català.
5: No, precisament. I crec que va ser una molt bona decisió de no posar País Català. Per què? Perquè ja hem pagat tots per això i he pagat personalment per saber per què el Consell d'Estat, que té l'última paraula, no el triarà mai, perquè ja l'ha refusat el nom de la regió. L'any 2016, l'Associació Ciutadana

0: al coll perquè passi. No m'agrada glorificar-me, car aquesta associació ciutadana era plural, amb més de 10.240 persones que van firmar per ser codemandants. Amb el Consell Departamental i tots els municipis, llevat de tres, al darrere. Però com que se tractava d'un recurs ciutadà i no d'una entitat oficial, el Consell d'Estat volia que presentin el recurs dues persones. Van ser René Sum, la presidenta de l'associació, i jo mateix. Per tant, me va tocar de seguida, molt a prop, tot. Vaig redactar, per exemple, l'argumentari inicial i, a petició del nostre advocat, vaig redactar tots els documents, tots els arguments, totes les respostes a la part contrària, sempre validats per l'associació. També vaig assistir a la sessió final del tribunal. Evidentment, la René Sum i jo mateix vam pagar sempre de la nostra butxaca tots els viatges a París, i déu-n'hi-do el nombre, els hotels i el cost del tribunal que paguen els qui perden, ja que van perdre. Els diners dels socis i les ajudes que hem rebut han servit només per pagar els advocats.
1: Doncs ho hem entès, Joan Bicat. Ets molt ben plaçat per saber què és el que el Consell d'Estat trobava en País Català.
0: Doncs, vist des de París, pels jutges i pels polítics francesos, no és tant català que posa problema, sinó el mot país. És ell que aixeca les reticències. En efecte, a França s'utilitza país a totes les salses. Per designar un petit territori, no s'utilitza gaire al sud, llevat de País Basc i País Català, però sempre amb finalitats turístiques, no de nom oficial, mai. Però pays és molt utilitzat a la meitat nord, on és sinònim de petita regió tradicional. Aquí diríem per una comarca com el Vallespí o el Conflent, és el mateix allà. Per exemple, diuen le pays de Caux, o bé le pays de Bré, le pays d'Auge i molts altres. En cap cas, cap és nom oficial. Van ser posats pels geògrafs regionalistes del segle XX per designar les regions típiques pel paisatge, pel relleu, per l'activitat. I avui són noms turístics coneguts. Però la segona utilització de pays és com a nom oficial, per exemple d'un estat com les Pays-Bas, o d'una regió, sobretot quan hi ha al darrere una voluntat d'independència o de ser diferent, com per le pays de Gales. Per explicar més bé el refús de país com a nom oficial, hi ha també la confusió típicament francesa de barrejar o d'intercanviar el sentit real dels mots, pels i donar en aquests mots un altre sentit. El cas típic és entre estat, país i nació, que a França se prenen l'un per l'altre i que són diferents. Una nació, encara menys un estat, no són les mateixes coses com a França. La nació no és un territori administratiu, és un grup humà que té una identitat pròpia. La nació catalana, la nació basca, molts estats són plurinacionals, a començar per França i Espanya. Per altra banda, un estat, ell, és una estructura només administrativa i política que té una sobirania reconeguda internacionalment sobre un territori i els seus habitants, siguin d'una sola nació o de diverses. És el cas de França, d'Itàlia o d'Andorra, que són estats. Però sovint, dins el llenguatge corrent o a la ràdio o a la televisió, no diuen estat, sinó que diuen país. Confusió. Diran les pays de l'Unió Europea i no els estats. O bé se dirà a una persona estrangera quel est votre pays? No se li dirà quel est votre citoyenneté, quel est votre état. Per tant,

0: voler posar un nom oficial en PI aixecarà sempre a França la sospita que se vol afirmar una sobirania o, com a mínim, una diferència amb la resta de l'Estat. S'hi afegeix que si la proposta ve d'un partit catalanista, jutges i polítics parisencs tenen allavontes la certitud que és una maniobra política secessionista.
1: I doncs, per què aquesta actitud exagerada?
0: Efectivament, és exagerat que el país sigui pres com una voluntat de separatisme. Però, a partir del moment on a París ho veuen així, tot és acabat. El nom és condemnat. Per tant, no és com diu l'independent que, citació, le Conseil d'État serait frileux pour valider ses appellations si marquées. No. No té frilositat, no té indecisió, no té temor al Consell d'Estat. És totalment oposat. I ho ha demostrat refusant la proposta Occitanie Pays Catalan com a nom de la regió. Proposat de la mà d'un partit catalanista Pays Catalan seria fer un regal al Consell d'Estat i al govern per facilitar-los la decisió de refusar aquest nom. És el que va passar amb la sentència del 2017 que va rebutjar País Català per guardar Occitània. En efecte, en aquest moment és bo de recordar el que va passar exactament. Hi va haver un primer recurs presentat per l'Associació Ciutadana de René Soum, que era apolítica i amb gent de sensibilitat diversa i que va ser dissolta després del procés. S'hi va afegir després un altre recurs presentat conjuntament per Unitat Catalana, un partit catalanista, i pel comitè, una associació, el Comitè per l'Autodeterminació de Catalunya Nord. És el seu nom. Aquest, evidentment, polític, car el color era clarament indicat, l'autodeterminació. El Consell d'Estat va decidir d'ajuntar els dossiers amb una sola compareixença, un sol judici. Va parlar primer l'advocat de l'Estat contra el recurs. Bé, normal. Després, el nostre advocat va desenvolupar tots els nostres arguments. I finalment, va parlar l'advocat de la regió, que no va rebatre, no va anar contra cap argument nostre. El seu únic argument va ser una referència al recurs del Comitè per l'Autodeterminació de Catalunya Nord. I va dir textualment, m'ho vaig notar, i era. Va dir, la raison nous oblige à calmer les vents impétueux qui soufflent de la Catalogne. Tradueixi, la raó al seny ens obliga a calmar els vents impetuosos que bufen des de Catalunya. Eren el juliol del 2017 i ja se sabia que a Catalunya hi hauria un referèndum no volgut per l'Estat que tindria lloc l'1 d'octubre sobre l'autodeterminació. I Perpinyà i a París un comitè d'autodeterminació volia País Català com a nom de la regió. Doncs calia refusar País Català. És a dir, que l'advocat desplaçava la qüestió del terreny jurídic i social, com nosaltres, al terreny polític. En efecte, era una referència directa a aquesta voluntat d'independència del Principat de Catalunya. L'advocat de la regió advertia, doncs, al tribunal, als jutges, ep, Catalunya vol ser independent, i aquests que volen País Català també en són, doncs, sancioneu. I el nom va ser refusat. També recordi que, no, i m'ho he notat, tinc notes de tot, no s'havia dit el mateix la senyora Delga, la presidenta de la regió, a la primera de les dues entrevistes que vam tenir amb ella, més d'una hora. No volia la nostra proposta, car, citació, va dir, car Pays Catalan c'est politique. En el seu cap ho veia així, i a França ho veuen tots així. Les coses no han canviat avui. País Català hagués estat vist com a polític, car, a més, ho és ara tornar per la campanya del partit catalanista Oui au Pays Català, que n'ha fet el seu fons de comerç i evidentment que el promociona. És el seu dret. Evidentment que el podeu seguir. És també el vostre dret. Personalment, us haig de dir que la primera volta de totes les eleccions legislatives, des que hi ha partits catalans que se presenten, sempre he votat per un partit catalanista, la primera. El que sigui, tant me fa. Sobretot perquè sé que cal un mínim de vots per tal que aquests partits siguin presos seriosament pels altres. A la segona volta, cadascú fa el que vol. Però ara són dues coses diferents. La consulta del partit de Jordi Vera no és l'oficial. I ara no se vota per mòbil i internet. Serà el 1 de juliol. Si voleu manifestar la vostra opinió a favor del País Català, molt bé. Però heu de saber que la votació que comptarà pel nom és la del Consell Departamental, no la d'ara, que pot tenir una altra utilitat, com per les futures legislatives. Me sap greu d'haver estat obligat per la circumstància d'explicar tot això, que havia callat fins ara, durant 10 anys. Però he pensat que ho calia fer, com que caldrà publicar probablement tota la documentació sobre allò que va passar fa 10 anys. Com he dit, a títol personal, prefereixi País Català. Ho he demostrat fa 10 anys amb aquest pleit. També fa poc he publicat a Terra Nostra un mapa que veieu, teniu a casa vostra, que té com a títol Catalunya Nord, el nostre País Català, en majúscules. Però, pel nom del departament, jo he vist que calia votar per Pirenei Catalana. Sé que País Català no passarà. Ho hem de fer tots, votar per Pirenei Catalana, perquè hi hagi català dins el nom, perquè se vegi sense ambigüitat quina és la nostra identitat, que no és occitaní. És el que demani a tothom, perquè no hem de deixar passar aquesta oportunitat. La possibilitat de posar català dins el nom del departament no se tornarà a presentar. No l'hem de deixar perdre. Demani, doncs, a tots els que són pel País Català, com ho soc sempre, i als membres de Oui au Pays Català, de votar també Pirenei Catalana, com ho faré jo mateix, i com ho faran tots els que volen absolutament una referència al català en el nom de la regió. No hem de fer el joc dels anticatalanistes, que voldrien guardar Pirenees Oriental o que voldrien posar Pirenei Mediterrani. No fem aquest joc de disbarats. Ells sí que tenen clar que no cal referència al català. Nosaltres sí ho volem. Nosaltres volem i farem votar per Pirenei Catalana.
1: Gràcies, Joan Becat, per avui aquesta crònica molt personal. Fins la setmana entrant. Bon dia.
0: Bon dia a tothom.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Bon dia, sóc el Joan Ferris de l'associació Terra Univers de Soulé. Us vull anunciar que el dimarts 23 de juny, a les 8 hores, a l'Observatori veniu a escoltar i gaudir l'història de la relativitat d'Albert Einstein. L'accés a aquesta vetllada es demanarà 12 euros per als adults i gratuït per als menors de 14 anys. Després, la conferència, envoltats d'astrònoms i dels nostres telescopis, podreu observar les constel·lacions i també els objectes molt llunyans. Cal reservar a contact@terranivers.com o trucar al 07 66 92 72 07. Veniu en gran nombre a aquesta vetllada per aprendre i contemplar el cel. Moltes gràcies, fins aviat.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 23 de juny del 1985 neix Josep Montero, del grup Poques Grasses. Va ser el bateria del grup No Ti Matis. Després va començar a compondre cançons i a oferir concerts improvisats, primer en solitari i després amb diversos músics usonencs, com per exemple Àlex Pujols, Miquel Portet o Arnau Tordera, entre altres. Aquestes col·laboracions entre músics de la comarca es van produir durant l'any 2010. Això va servir per materialitzar l'embrió del grup Oques Grasses, que no es va constituir definitivament fins a la incorporació de Guillem Realp, Joan Borràs i Arnau Altimir. Josep Montero és el cantant i compositor del grup. Oques Grasses proposa música pop i ha gaudit de molta popularitat al llarg de tota la seva trajectòria. Escoltem el tema La gent que estimo, d'Oques Grasses, amb la participació de Rita Payés.

0: Fins aquí aquest tema de la gent que estimo del grup Oques Grasses, acompanyats per Rita Payés.
1: Radio Arels, a Enveig, 93.1.
2: Una llegenda avantguardista en el temps, incestuosa, deixeble del passat, honesta, paraula feta, còncava i cega, una obsessió a la penombra, una impertinent, tan sols filla de l'honestetat, difícil d'entendre, aritmèticament perfecta, solitud. Aquí teniu l'esperit,

0: Cada dia, Ràdio Arreus dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, a la Llagona, 93.1.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Vilatges de Conflent. Escarú. Hem travessat el vilatge pel mig fins al carrer Biron i ara baixem. Anem, doncs passem per una carretera que és més nova, sempre potser ha existit, però en tot cas passa per mig del vilatge, passa per les vores.
1: Aquí hi havia un noguer, aquí hi havia també el garatge municipal. I al garatge municipal, dic que en aquest garatge hi havia l'autobús, perquè se cal recordar un temps on hi havia un autobús que pujava i baixava cada dia cap a Prada, d'Escarú. Se cal recordar d'aquell temps. Era un homenatge, però el cop que vinc aquí me recordi d'aquest garatge, d'aquest autobús. Ai, mira.
2: I doncs, sí, bé, com ho has dit, hi havia vida, perquè aquests 80 d'ara, a l'època, eren 800, no? O 600, centenars, en tots casos.
1: Espiem als arxives, 1920, hi havia 400 habitants. Als anys 1960-61, antes del tancament de la mina, hi havia a prop 300 habitants.
2: 300 habitants per un vilatge petit, un poble bastant petit. La gent ara que hi fan? Hi ha jubilats, hi ha gent que treballen?
1: Hi ha un munt de... Bon, hi ha jubilats, hi ha gent que treballen a Tués, hi ha gent que treballa a l'Hospital de Prada, hi ha gent que treballa a Bernat, hi ha també tres o quatre pagesos, i hi ha pagesos que tenen vaques, i hi ha pagesos que tenen, fan llegums, i cada, si aneu el dimarts al Mercat de Prada, al costat de la plaça de Prada, hi ha pagesos, dos pagesos que venen llegums d'Escarú. Aquí era el meu camp, tenien abricoters, i aquí, veus, me'n vaig explicar com, perquè feien remolatge per porc. Hi havia un tas de remolatge aquí, pel Saia, el meu pare tot carregat dins de la carreta, i quan la carreta era tota plena de remolatge, les dues vaques, hi havia la marquisa, hi havia la marquisa i la negra. Podíem pas pujar aquí. Un cop la negra ha posat les dues pates així, al genoll, s'ha posat al genoll, i la marquisa ha tingut tot sobre la carreta. Jo me recordo ben bé d'això. I tothom, els veïns, tothom ha vingut aquí, per això la carreta i per ajudar la marquisa.
2: Doncs estem a aquest carrer que és a base d'Escarú, que fa un contornament d'Escarú, eh?
1: Sí, però aquí hi havia un munt de cases. Aquí s'estava a Llebord. Veus aquí de sota, tenia un hort, ara hi ha pas més cases, eh?
2: No, és buit.
1: És buit, però hi havia cases, tot això, era ple de cases, això. El Llebord, me'n recordo ben bé, i darrere el Llebord hi havia el ferrer i la ferrera. Darrere el Llebord. Això veus aquí, això és la farga. La farga del poble.
2: Donc, això és sota del carrer Biron, de fet, eh? És el que has explicat des de dalt, que era molt construït, i ara amb els... amb els esdeveniments, que finalment l'Ajuntament ha tingut raó, però les cases no han tornat, eh?
1: No, les cases n'han pas tornat, i la gent són pas aquí, són morts tots, i la memòria és viva d'aquest lloc, és viva. Te faig visitar això, però la memòria és una memòria que per nosaltres Escarú, per memòria de la mina, per l'Ajuntament, és quelcom de preciós. Perquè el museu, si és aquí, és perquè hi ha hagut un munt de destrucció. És per això que el museu és aquí, perquè ens cal tenir un poc, per la gent que han partit d'aquí, ens calia fer quelcom.
2: Com un homenatge.
1: Com un homenatge, i l'homenatge és el museu.
2: Sempre amb el Daniel hi ha molta emoció quan parlem d'aquesta època, del passat, però, Daniel, el futur d'Escarú, perquè parlem molta de memòria, però el futur.
1: El futur d'Escarú és dues coses. Cal tenir la preocupació d'aquests pagesos que són aquí. Donc una agricultura, una petita agricultura, però una agricultura de muntanya. Això és la primera cosa. I la deuxième cosa, la segona cosa, és el turisme. Mais un turisme respectuós de l'environnement, de la història, de la memòria. I tenim també preocupació de fer viure al centre la plaça Sant Martí. Tenim encara un munt de coses a fer. És això l'avenir d'Escarú.
2: Al proper episodi arribarem a les cases noves d'Escarú, resultat col·lateral de la destrucció d'Escarú d'Amunt.
3: Radio Arrels, a Prada, 95.5.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon dia, sóc de Joan Ferris de l'associació Terra Univers de Soler. Us vull anunciar que el dimarts 23 de juny a les 8 hores a l'Observatori venim a escoltar i gaudir l'història de la relativitat d'Albert Einstein. L'accés a aquesta vetllada es demanarà 12 euros per als adults i gratuït per als menors de 14 anys. Després, la conferència, envoltats d'astrònoms i dels nostres telescopis, podreu observar les constel·lacions i també els objectes molt llunyans. Cal reservar a contact@terranivers.com o trucar al 07 66 92 72 07. Veniu en gran nombre a aquesta vetllada per aprendre i contemplar el cel. Moltes gràcies, fins aviat.
3: Radio Arrels vos convida a enregistrar un anunci com aquest, gratuïtament. Escriviu a radio@radioarrels.cat o truqueu al 04 68 35 47 48.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
3: Som el dimarts 23 de juny. Bon dia. Continuem avui amb l'alerta canícula, amb temperatures encara més elevades que ahir, ja que poden pujar fins a 44 graus a alguns territoris de l'estat francès. A Catalunya Nord, aquesta tarda, unes màximes de 34 graus a la plana i 27 a la muntanya. Aquesta nit les temperatures quedaran elevades, mateix a la muntanya, amb 24 graus al Rosselló i al Vallespí, 25 al Conflent, 16 al Capcir i 18 a Cerdanya. Demà les temperatures quedaran sent iguals, les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 21 a Prats de Molló, 23 a Prada, 15 a Montlluís i 17 a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 35 graus al Rosselló, 37 al Vallespí, 36 al Conflent, 27 al Capcir i 29 a Cerdanya. El temps serà un poc cobert amb tramuntana a la muntanya. Dijous les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prats de Molló, 21 a Prada, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, temperatures igualment altes amb 34 graus al Rosselló i al Conflent, 35 al Vallespí, 26 al Capcir i 28 a Cerdanya.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
6: Avui faig memòria amb una dona que va néixer a Barcelona i que durant anys ha treballat a Catalunya Nord. Actualment viu i treballa entre el nord i el sud, i és per això que quan se li demana d'on és, ella diu que és transfronterera. Blanca Florenza, bon dia.
7: Bon dia.
6: I gràcies d'haver acceptat fer memòria i d'haver vingut aquí als estudis de Ràdio Arrels, a Perpinyà. Cal dir que tu tens casa a Perpinyà, però aquests dies sembla que al teu carrer s'hi fan obres i les màquines fan soroll.
7: Ho has adivinat. Com ho saps?
6: Perquè
7: m'ho
6: has dit tu.
7: Tinc un martell al cap tot el dia. Sí, sí. Buah.
6: Doncs per un enregistrament això no és gaire més complicat. Bé, Blanca, seguirem el teu itinerari que t'ha portat a viure amb gent de teatre, de la música, del circ, a tot l'estat francès. Parlarem dels teus anys a Perpinyà com a animadora i directora de centres de lleure en barris on d'altres animadors no hi volien anar. Després, treballant al Teatre Municipal, al Teatre de l'Arxipèlag, al Mediator, fent fotografies a la Casa Musical, al Portall a Goleta de Salses, és a dir, que coneixes bé Perpinyà i la seva gent.
7: Sí, coneixo bé una part de Perpinyà,
6: part,
7: segur, i la part aquesta més cultural, més artística i més de gent del barri. Penso que sí. En tot cas, a mi m'agrada molt Perpinyà i m'agrada molt la gent de Perpinyà. També he de dir que la gent que jo conec de Perpinyà, molts no són de Perpinyà i venen a viure a Perpinyà i tots diuen, jo estic de pas. Alguns se'n van, però al final sempre tornen.
6: Sí? I què té Perpinyà, doncs?
7: Per mi té que és una ciutat a talla humana. Si jo a Perpinyà em sento lliure perquè no necessito contactar amb ningú per socialitzar, per veure gent, no? Per fer amics. No, tu surts a Perpinyà i bueno, jo la trobo una ciutat d'acollida. És dura com a ciutat perquè hi ha molta precarietat, perquè hi ha molta pobresa, perquè pel que tinc entès, actualment, o sigui, abans la gent vivia de l'agricultura i de la indústria, però aquí indústria no n'hi ha, agricultura ben poca.
6: Cada cop ara, menys.
7: Perquè ara tot ve d'Holanda, per dir-ho així. Doncs bueno, hi ha molta precarietat laboral i és dura com a ciutat, però jo la trobo molt acollidora. I a part d'això, la regió, per mi, mira que he estat llocs al món, tampoc molts, però alguns, i per mi és una de les regions més boniques que conec, pel mar, per la muntanya, perquè sí. Te'n vas a... Si te'n vas a Torrelles, al mes de març, abril, maig, pots posar els peus dintre del mar, veure les vinyes que quasi bé entren dintre l'aigua del mar i el Canigó nevat. Buah! O sigui, quan veus això, t'enganxa. Sí, sí, sí. Jo penso que és una regió que al principi és dura, però que enganxa. Sí, sí. A mi m'ha enganxat, en tot cas.
6: Blanca, i això d'anar i venir del nord i al sud, tu a Perpinyà hi vens regularment?
7: Bé, jo estic quasi bé sempre a Perpinyà, eh? Jo estic, o sigui, jo vinc a Perpinyà. El que passa és que des de fa uns 4 o 5 anys, doncs, per qüestions, com et vaig dir, per qüestions familiars, però també sobre de feina, vaig i vinc, però jo vinc a Perpinyà.
6: Bàsicament a Perpinyà, doncs, eh? Sí, sí. Blanca, comencem pel començament. Tu neixes a Barcelona l'any 72. L'any que ve, 50 anys, doncs. No posis sí. aquesta cara.
7: No, estic molt contenta de fer 50 anys, m'encanta. No, ho dic així, m'agrada molt.
6: Cap a la fi parlarem d'un repte que s'ha posat pels seus 50 anys, eh? Que és un repte, per mi, és inconcebible. Ja veurem.

0: Ja mitjançant el retorn que tinc de les seves amistats o bueno, de persones que la
1: D'acord.
0: coneixien.
1: Neixes a Barcelona, més ben aviat amb la teva mare aneu a viure a Molins de Rei, que és a prop de Barcelona, Molins de Rei, on hi viu un oncle avi, en Lluís Català. Bon, li diràs l'avi, en Lluís Català. El teu avi, Lluís Català, crec que mereix que ens hi aturem un poc perquè va tenir una vida intensa, va patir l'exili a França, es va implicar en la resistència francesa, el van empresonar a València durant el franquisme per comunista i guerriller. Quan aneu a viure a Molins de Rei amb ell, ell ha tornat de França, o ha tornat de la presó.
0: Jo pel que tinc entès, perquè jo era molt petiteta, i a més, a vegades en les famílies no es parlen molt les coses, no? I llavors jo de tot això tinc bastanta confusió, certament. Sé qui va ser el meu avi, bueno, sé qui va ser el meu avi. Jo penso que tornava de França.
1: D'acord.
0: En aquell moment ell tornava de França i pel que tinc entès va anar a parar a Molins de Rei perquè una escola, una acadèmia, penso privada, que era l'Acadèmia Sant Jordi, el va acollir com a mestre, perquè el meu avi era mestre.
1: Perquè era un mestre d'idees innovadores,
0: Sí,
1: avançat.
0: pel que tinc entès és això.
1: D'acord. Una altra característica interessant del teu avi, Lluís Català, és que era el germà de Neus Català. El germà Neus Català, molt coneguda a Catalunya, perquè va ser una activista antifeixista i l'última supervivent catalana d'un camp de concentració nazi, va morir el 2019 quan tenia 103 anys. Tu, evidentment, la vas conèixer, la Neus Català.
0: Bé, t'he de dir que amb aquesta família tothom ha durat molts anys, perquè jo quan vaig a viure amb el meu avi, hi ha el meu avi, però després també arriba la seva mare, la mare del Lluís Català i de la Neus Català, que va morir amb 105 anys i que per mi era la meva, o sigui,
1: La teva
0: la
1: besàvia.
0: meva besàvia i potser vaig conviure amb ella perquè quan sortia de l'escola jo anava a casa dels meus avis, com qualsevol net amb els seus avis en un poble, perquè Molins de Rei al fi i al cap era
1: Sí.
0: un poble, no? I potser jo tenia els meus canguros i tot això, però qui em cuidaven quan la meva mare treballava eren els meus avis i aquesta senyora. I sí, la vaig conèixer a la Neus Català perquè venia... Tampoc tinc clar... Jo sé que quan era petita, la Neus Català, amb els seus fills, amb la seva família, ens trobàvem tots pels Nadals i per les festes, perquè ells vivien a França. Però també, jo era molt petiteta i no podia entendre el que passava, intuïa que hi havia moltes coses per arreglar, no?
1: A nivell polític, vols dir?
0: A nivell polític i a nivell familiar també,
1: D'acord,
0: no? Vull dir,
1: sí.
0: perquè potser ara entenc que ja sigui el meu avi, la Neus Català o la meva mare, perquè clar, la meva mare en aquells moments, ella també era una activista, ell era mestre, però sobretot va ser una activista política i sindicalista. I llavors jo el que tinc clar d'aquella època és que tots eren persones que lluitaven contra el feixisme, això principalment, i per una justícia social. Cadascú des de la seva posició, com podia ser comunista, o la meva mare, penso més aviat com a dona, no? Com a feminista. Cadascú,
1: Sí.
0: tots lluitaven pel mateix, però cadascú des de la posició que li toca
1: D'acord.
0: més,
1: I amb
0: no?
1: aquests antecedents, suposi que t'han marcat aquests avis, en Lluís Català, la Neus Català, la teva mare també, una activista. Això t'ha marcat a tu com a persona.
0: Sí, m'ha educat.
1: Clar.
0: O sigui, jo l'educació que tinc és aquesta, no?
1: Sí.
0: Sí, llavors m'ha marcat. Tot i que he anat sent conscient
1: Després, clar.
0: molt, molt, des, molt després,
1: D'acord.
0: No després, perquè sí que és veritat que mentre jo vaig ser jove, més jove, quan jo era una nena, van ser uns anys a Catalunya on es creia, no?, que s'havien adquirit molts drets, que clar, se n'havien, a comparació de la dictadura, doncs se n'havien adquirit molts, no? Però

0: Llavors no hi havia l'activisme polític que jo veia en la meva mare i en les seves amistats.
1: Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que una fera ferotge del parc s'escaparà. Es prega les senyores, compren forts aliments i no surten de casa fins que torni el bon temps. Tot el que tinga cotxe que fot al camp corrents i se'n vaig a la platja, a la torre o als hotels. L'alcalde s'encarrega, per ús del seu poder, de la fera ferotge, deixar-la sense dents. El que això no compleixca, que no es queixa després. Si per culpa la fera, ell rep algun turment. Jo que no tinc ni casa, ni cotxe, ni un carret, em vaig trobar aquell dia la fera pel carrer, tremolant i mig mort. Ai, Déu, redeu la fera, i en veure'm tan fotut em va dir molt planera: xicot, per què tremoles? Jo no te'n menjaré. I doncs, per què t'escapes del lloc on tens marcat? Vull parlar amb l'alcalde i dir-li que tinc fam, que la...

0: Avui faig memòria amb Blanca Florenza. Ja sabem moltes coses. Ja sabem que va néixer a Barcelona l'any 72, poc després amb la seva mare, se'n van a viure a Molins de Rei. Ja sabem que té un oncle avi, que li diu l'avi, és en Lluís Català, es va exiliar a França, va fer la resistència francesa i torna a Molins de Rei i van a viure a casa seva. Tu creixes a Molins de Rei, doncs, finalment.
1: Jo creixo a Molins de Rei i creixo en un, ja et dic, els primers anys de la meva vida els vic a casa dels meus avis, però després la meva mare s'independitza i agafa un pis. I jo tinc el record d'haver estat convisquent o educada amb tribu, perquè clar, la meva mare a Molins de Rei era considerada una dona avançada per l'època, per dir-ho així, perquè era mare soltera, perquè era activista política, i jo tinc el record de, a casa, on vivia amb la mare, de que hi passava sempre un munt de gent, tots, repeteixo, activistes, cadascun per una causa diferent, insumisos, que estaven, bueno, insumisos, desertors, en aquella època no eren insumisos, eren desertors, havíem amagat desertors que després se'n van anar per, no sé, desertors del servei militar, noies que venien que escapaven de pobles completament de l'Espanya profunda, i que potser s'havien trobat amb visquent al carrer, dones sindicalistes. La meva mare va estar molt implicada en el sindicat de l'ensenyament. Doncs era una olla a casa meva d'això, no? De persones implicades políticament i que lluitaven per una justícia social, no?
0: I un dia, Blanca, t'interessa la fotografia. Quan comença això?
1: Bueno, de fet, és que jo era molt mal estudiant. A mi estudiar a l'escola m'avorria moltíssim tot, i que, he de dir, la meva mare, dona soltera, amb un sol sou, va fer tot el que va poder per apuntar-me a una escola que en aquella època es considerava una escola alternativa, per dir-ho així, que era les cooperatives Escola Estel, que normalment després, el que canvia la vida, no?, es considerava que era l'escola de la gent que tenia
0: possibilitats
1: econòmiques, no? La meva mare no és que tingués possibilitats econòmiques, però va fer tot perquè anés a una escola catalana.
0: Som als anys 70 encara, és a dir que
1: sí, sí.
0: Franco va morir al 75.
1: Jo penso que l'escola pública va començar a fer classes en català quan jo tenia 8 anys, em sembla. Em sembla, sí. Si no recordo malament. Si no, l'única escola que havia d'anar amb una escola privada, val? I era la cooperativa Escola Estel. I llavors jo era molt mal estudiant, jo vaig fer FP.
0: Formació professional.
1: Formació professional, però on jo estava es feia un experiment amb el que ara són els mòduls actuals. Es va començar a experimentar ja amb això. I jo vaig anar per allà, però jo vaig anar per allà perquè necessitava relacionar-me amb gent que no eren del meu entorn. És a dir, jo estava en un entorn molt catalanista, per dir-ho així, dels pijos, que es deia a l'època, val? I jo volia conèixer gent d'altres barris, i normalment en aquella època la gent que no tenia possibilitats anava a l'FP més que a l'institut.
0: I per això vas a la, sí, formació professional?
1: Sí, perquè jo no em sentia a gust en... Clar, jo no tenia els recursos econòmics dels altres, i jo no em sentia a gust amb això. Jo em sentia catalanista per una banda, però per l'altra banda amb uns recursos econòmics de la gent que acabava d'emigrar d'Andalusia, per dir-ho així.
0: I
1: em
0: aquí...
1: sentia més igual a
0: Sí,
1: ells, no?
0: d'acord.
1: Aquí m'orienten, no?, cap a alguna cosa artística o així, i faig dibuix industrial.
0: Sí.
1: Val? I després jo estava molt perduda de no saber què havia de fer, perquè ja et dic, estudiar no m'agrada, però com que era la filla d'algú progre, intel·lectual, avançada, tots aquests prejudicis, que no dic que no fossin certs, jo no podia fer alguna cosa clàssica. I jo sentia que se m'empuixava cap a fer alguna cosa artística. Sé que sempre, des de molt petita, jo volia ser fotoperiodista. Per mi era la via per anar a conèixer el món. Jo volia anar a conèixer el món. M'interessava això, anar a conèixer el món.
0: I a Barcelona seguiràs estudis fotogràfics, doncs?
1: Sí, llavors començo a estudiar a l'Institut d'Estudis Fotogràfics.
0: 3 anys d'estudis i finalment després muntes un estudi a Reus.
1: Als 23, 24 anys,
0: sí.
1: Independitzo i llavors tinc l'oportunitat de tenir un pis d'una àvia també, bueno, és que és una altra part
0: sí.
1: complicada. Sí, és... a Reus, i me'n vaig a viure a Reus, i el primer Nadal que me'n vaig a viure, jo havia anat comprant material i material d'estudi, no? I un Nadal mentre es queden al Nadal, no? Que a Catalunya són
0: sí.
1: Nadal, Sant Esteve, són 3 dies de
0: sí.
1: festa. Els únics 3 dies que el bar de davant de casa estava tancat.
0: Que I et buiden a l'estudi.
1: Em buiden el pis.
0: D'acord.
1: Em buiden el pis, literalment.
0: I aquí s'acaba la fotografia en aquell moment?
1: Sí, a mi jo em vaig quedar una mica, jo tinc el record que fer-me gran o allò, haver-te de responsabilitat, em va costar molt, mira, em costava molt, no?
0: Sí.
1: Allò, ara m'he de parar jo els cops soleta, no? I em vaig quedar bastant, i ara què faig? O sigui, és l'únic que sé fer. Que no era cert, perquè fins aleshores havia fet moltes coses. Havia treballat de paleta, de coses que... Jo havia treballat de paleta, havia treballat de pintor, havia treballat... Val? Però l'única cosa que em semblava digna, imagina't, era
0: la fotografia.
1: La fotografia, ah. Val?
0: Sí.
1: I del que podia fer sense haver de lluitar massa. És a dir, quan dic massa, a mi, per exemple, fer de paleta m'agradava molt. Però va haver-hi un moment que em vaig haver de confrontar a que jo em sentia sola a defensar que jo podia fer el mateix que podia fer qualsevol home. O que potser hi havia coses que sí, per qüestió de força, doncs potser en tenien ells més i podien anar més ràpid, però que jo, per exemple, l'enrejolat, jo era molt més fina que ells treballant, no? Però haver d'estar sempre batallant per... I quan hi ha una certa edat, jo em cansava, i deia, bueno, doncs passo una altra cosa, no? Tot i que ho vaig fer durant 2 anys, i que anava a Tarragona per els caps de setmana treballant de paleta, bueno, això, vull dir, no. Bueno, em vaig quedar així com, i ara què faig, no? Em vaig quedar xocada, bueno, què faig? Ara he de començar de zero una altra vegada.

0: Memòria a Ràdio Arrels, amb Berenguer Ballester.
1: Blanca Florenza, després que hagis muntat un estudi de fotografia a Reus, que t'hagin robat el material, és quan coneixes l'associació La Caravana de Cartier?
2: Sí, en aquest període d'això, no? 23-24 anys, que em roben el material, que no sé massa què he de fer, a Reus hi havia el festival Trapeci, val? Que era un festival de circ. I llavors van venir a aquest festival un circ, que era Chevalin Piste, que feia part de l'associació Caravane de Cartier, que és una associació francesa de París. Havia treballat a Nou Barris i l'altra data ja era a Galícia. Doncs entre les dues dates el circ va parar a Reus. I jo els vaig conèixer a Reus i em van dir, venim nosaltres, i jo en aquell moment, com que tampoc tenia res millor a fer, vaig dir, va.
1: Ah, sí? I què t'interessava del que feien ells? T'interessava el teatre, el circ?
2: Jo no en tenia ni idea del que feien ells. Jo anava a l'aventura, no sabia, sabia que... Jo els havia vist molt feliços del que feien, i vaig dir, doncs, jo vull fer això, ser feliç. I llavors em van dir d'anar a Galícia, i vaig anar a Galícia. Sí, va ser un festival que es va organitzar, que es deia la Fèria de les Mentires, on hi participaven grups francesos, com Spokane The Way, Sergent Garcia, Manu Chao, perquè aquesta associació tenia associats a títol individual, com jo, o a grups de música, grups de teatre, o la companyia de circ que m'havia convidat a anar-hi. I jo vaig arribar allà...
1: I què feies tu?
2: Hi havia dues noies africanes, que es deien les Panteres, que eren les Panteres, que em van agafar i m'han dit, vine... Em van plantar a la cuina i durant 15 dies vaig estar fent de menjar per tothom que passava per allà, no sola, amb més gent. No sabia, o sigui, no vaig veure ni un concert, no vaig veure res, que no sabia ni què s'hi feia. Ho vaig descobrir l'últim dia, perquè durant 15 dies no em vaig moure de la cuina. Però vull dir, quan dic que no em vaig moure és que estava a la cuina, me n'anava a dormir i tornava a la cuina. Perquè era un... Clar, hi havia molta gent i era un anar i venir... I llavors ells, la Caravane de Cartier, clar, em van veure tan voluntària que em van dir, t'agradaria continuar amb nosaltres? I jo, com que estava en aquest període de... Doncs sí, però em van convidar amb ells, però amb el circ. I res, doncs...
1: Però fent cuina també aquí.
2: No, amb el circ també vaig fer cuina. Amb el circ em vaig inventar un lloc de treball amb el circ, que era noia per fer tot. Si sabia, quan, per exemple, jo estava a producció, per dir-ho així, no? Quan hi havia un contracte o quan ens cridaven... Era una companyia de circ, et diré, de 30 persones, eh? I era un circ de cavalls. Vol dir que quan anàvem a algun lloc a actuar, no era per un dia, almenys eren 15 dies, perquè has d'instal·lar les quadres, tot això. Era un poble que es desplaçava. No vivíem tot l'any junts, com un circ familiar del Reluí o així. Jo feia allò, quan arribàvem a un lloc, mirava on estava el veterinari per si hi havia algun problema, portar els animals al veterinari, trucar al veterinari en el cas que hi hagués algun problema, organitzar una cuina en el cas de que l'organització no ens posés un restaurant o el servei de catering, m'encarregava del vestuari, m'encarregava, o sigui, d'arreglar o de netejar el vestuari.
1: Ho feies tot, vaja.
2: Tot no, sí. Perquè jo no sortia...
1: No bueno, sorties fins, a la pista.
2: Bueno, algun moment també em van fer sortir la pista, que això jo no ho suportava, no podia amb això. Però sí, com em deien, jo feia utilist, jo era la filla utilist, no sé com
1: I estàs aquí. Amb ells durant 7 anys?
2: Sí, més o menys 7 anys. Durant els 3 primers anava i venia, vull dir, quan hi havia una gira, per els assajos, doncs igual m'hi plantava un mes abans de la gira i estava, doncs igual estava de gira per aquí un mes, dos mesos, potser 15 dies també podia ser, i tornava cap a Reus, així durant 3 anys.
1: Bàsicament vau actuar a França?
2: A França i a Irlanda, a Belfast, però bàsicament a França, sí.
1: I vau acabar anant a París, ocupant una caserna?
2: No, ocupant no. No, aquí està la diferència. No, no era ocupant. La companyia va voler fer un nou espectacle i llavors es va llogar una nau en un centre de pràctiques artístiques que hi havia a la Banlieue de París, a Sergi Pontoise, que es deia la Caserna Bossut. Aquesta caserna era d'una associació que no sé si encara existeix a París, que em sembla que es deia l'Usine Éphémère, que el que feien era això, buscar llocs que estaven en un impàs de no se saber què es faria, i el que feien doncs, era crear espais per a artistes. I aquesta caserna tenia un munt d'hectàrees, i allà doncs, hi havia això, artistes de disciplines molt diferents, teatre, grups de música, escultors, artistes plàstics, DJs, dels primers que van muntar la rave a França, però no era un squat, no era un ocupa.
1: Sí, sí, d'acord.
2: No, no.
1: Era llogat.
2: Llogat. O sigui, tu presentaves sí, un sí. projecte, val? I l'associació doncs, t'ho llogava pel temps que considerés per poder desenvolupar el teu projecte.
1: Fins que un dia els militars volen recuperar la caserna.
2: Bueno, jo no sé si va ser realment així, però a tots ens va donar una mica aquesta sensació, perquè el 2001, després de que hi haguessin els atemptats de les Torres Bessones, poc després, que jo no sé si realment va ser així, però...
1: Era una excusa, vols dir?
2: Bueno, no ho sé, això sí. és el que es deia, no? De que clar, el Ministeri del... És de, no sé si aquí a França és el Ministeri de l'Interior o...
1: De Defensa.
2: De Defensa va voler recuperar, no sé si pels seus militars o per vendre els terrenys, perquè jo no hi he tornat. Sí. I no sé, allò, clar, allò era un patrimoni, hi havia... Era molt gran, allò.
1: I quan s'acaba aquesta caserna per vosaltres, tu tornes a Barcelona.
2: Bueno, he de dir que abans... Jo estic aquí, en aquesta caserna, m'hi quedo uns 3 anys, perquè la companyia ha decidit que amb qui jo estava se'n van, sí. però jo em quedo amb projectes d'altres persones, com és l'Hachodrum, que l'Hachodrum era un projecte similar a lo que havien fet Caravan de Cartier, amb el circ, que els que el porten a terme és un grup de música que es diu Les Ogres de Barbac. I em quedo, sí, em quedo a la caserna 3 anys, i amb projectes també personals, amb un company ens dedicàvem a menager tots els espais que hi havia al voltant de l'espectacle, el restaurant, la cuina, els lavabos. Vam comprar un camió on hi vam construir lavabos portàtils, sí. però que fossin artístics també, no? Que fossin aquests lavabos de plàstic, bueno, això.
1: I un dia, Blanca... Tornes a Barcelona, doncs.
2: La caserna es tanca, on ens diuen que hem de marxar, i llavors jo em pregunto què faig, em quedo a París. En l'entorn en el que estava m'agradava molt i m'havia adaptat molt bé, per dir-ho així. Em quedo a París pagant un ull a la cara sota un cel gris, o me'n torno a Barcelona a pagar un ull a la cara però amb un cel blau i daurat. I vaig dir, mira, me'n torno cap a Barcelona, que feia a més com 2 anys que no hi havia tornat gens ni mica, i vaig arribar a Barcelona. Em trobo amb que les raons per les quals jo tornava, que era el cel, però també estar amb gent amb qui jo em sentia entesa, que eren la meva gent, els meus amics, em trobo que la vida social i econòmica a Barcelona és insultant per al ser humà, perquè és molt car, i que a més tampoc puc veure més els meus amics, que era una de les raons importants, perquè els catalans tenen una cosa que és fer cursets. Es passen tot el dia fent cursets.
1: Treballen i fan cursets.
2: Clar, sí, sí, estan tot el dia fent cursets el que sigui. Llavors treballen alguns amb més d'una feina, han de tenir més d'una feina. I a més, quan acaben de treballar, se'n van a fer cursets. Clar, com que a més els horaris no són com aquí, aquí la gent també va fer un curs de gimnàsia, però d'alguna manera a les 6, 7, 8 ja estàs a casa.
1: Vols dir que no hi havia temps per estar amb ells?
2: No. Clar. No. Clar, llavors vaig dir, però si els veig més, si estic visquent a França i truco dient... aquest cap de setmana baixo i que ens donem el temps d'estar junts, que quan estic a Barcelona, que ja s'entén que com que estàs a Barcelona ja ens veiem, però en realitat no ens veiem. I vaig dir, què faig? A part, també ho diré, jo ja havia entrat en tot el que és el sistema laboral i social francès.
1: I els serveis socials francesos són millors que els catalans.
2: Clar. O sigui, els serveis socials, els serveis laborals, tot és a França... És, pels francesos, diuen, sobretot pels que són autònoms, diuen que és molt difícil, però és molt més difícil a Catalunya.
1: I és per això que vens finalment a Perpinyà.
2: Clar, jo és que, a part de que fossin més millors, jo m'havia acostumat al funcionament administratiu i tot francès, i vaig dir, jo em quedo a França. I llavors és per això que dic, bueno, a on Perpinyà? I també és una qüestió, no és només per la qüestió dels serveis socials o laborals, també és que a mi la manera de ser dels francesos i franceses, tot i que es diu que Perpinyà no és França, a mi em convé molt més que la manera de ser d'una part dels catalans o espanyols. Penso que la religió a Espanya ha fet molt de mal, i la pobresa, la religió i la pobresa, perquè hi ha una cosa molt moralista, que aquí jo, en la mateixa classe social, paral·lela, no li trobo. No? O sigui, i a mi em convé més. No? Jo aquí no em sento culpable de res. No, i a Espanya sovint hi ha una cosa que es tendeix a culpabilitzar, i més a culpabilitzar el més pobre.

0: Lupita amb Fruco i Orquesta, una de les cançons que Blanca Florenza vol que acompanyi la memòria que he fet amb ella un matí de la fi del mes d'abril del 2021. Fins aquí la primera part. Aquest mambo ha explicat que l'acompanya en molts moments de la seva vida, tant en moments bons com quan es troba un poc trista. Va ser en un viatge al Brasil que un home d'una botiga de discos li va regalar després de passar tota una tarda escoltant música amb ell. Altres cançons que ha volgut, La Fera Faronja, de l'Ovidi Montllor, recordant un concert d'ell quan era mainatge amb la seva mare a Molins de Rei en ple franquisme i amb la policia espanyola vigilant. I també Caravana, d'en Paranoia, que va conèixer els anys que va participar a la caravana de Cartier, que la portaria a diverses ciutats, sobretot franceses. Tot això ho explicarà a la segona part d'aquesta memòria, i és que encara hi ha un munt de coses per explicar. Els seus anys a Perpinyà, on ha estat directora de centres de lleure, a Malloles o a la Cité Bellus, el treball al Teatre Municipal i després a l'Arxipèlag, la Casa Musical, el Mediator, el seu retorn a la fotografia de concerts, la descoberta de la potència del breakdance i el repte que s'ha posat pel seu 50è aniversari, l'any que ve, de fer una batalla de breakdance. Tot això demà a la segona part de la memòria amb Blanca Florenza, a aquesta mateixa hora.
1: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
3: Aquest és un llibre transgressor. S'hi explora una qüestió políticament i socialment incorrecta: la mort. El títol és explícit: Planta cara a la mort. Ens proposem plantar-li cara, oferir elements per afrontar-la amb serenitat i cercar mecanismes de consol davant la mort d'un ésser estimat. A una determinada edat, tots hem fet aquesta experiència. Poc o molt, ens les hem hagut de veure amb la mort. La maduresa va estretament lligada a la consciència del límit. Fer-se gran és adonar-se que, en aquest món, no hi som sempre, ni hi seran indefinidament les persones que estimem. Per això, arriba un dia en el qual cal afrontar la qüestió de la mort, plantar-li cara i cercar maneres d'integrar-la en la vida. La mort ha substituït el darrer gran tabú de la cultura occidental, el sexe. Històricament, el gran tabú de les societats occidentals ha estat el sexe. Amagat, foragitat de la vida pública i de l'educació, ha crescut a l'ombra de la civilització en un mar de silenci, d'implícits, de pors i de culpabilitats. Hem alliberat l'eros de la gàbia, però hi hem tancat tànatos. Ja no sentim pudor a l'hora de parlar de les diferents formes que adopta la vida sexual, ni aquella vergonya culpable en identificar els òrgans sexuals, però experimentem temor i tremolor a l'hora d'afrontar la mort, la pròpia i la dels éssers estimats. Era greu el tabú de la sexualitat, perquè s'ocultava una dimensió essencial de la persona, però també és pueril amagar la mort, ja que en fer-ho amaguem un aspecte tan fonamental de la vida com aquell. Planta cara a la mort, de Francesc Torralba, a l'editorial Ara Llibres.
2: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
4: Radio Arrels, a Canet, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. Si hi ha una característica ben catalana i finalment única al món, és la L geminada. La L geminada s'escriu L.L, o més ben dit, L.L, com il·luminació, clorofil·la, mortadella, pol·len, o encara pol·lució, metàl·lic, Brussel·les. La L geminada serveix per reproduir gràficament un so particular. La grafia és única al món, però, en canvi, el so que representa se retroba en altres llengües, com per exemple el francès col·lega. Aquesta L geminada la necessitem per escriure els mots que venen del llatí que tenien una L llarga com illuminare. En llatí s'escrivia amb dues L's. I per què s'han pas guardat les dues L's com en llatí? I bé, perquè paral·lelament els mots llatins amb L-I, com filius, en català han esdevingut mots amb doble L. Filius ha esdevingut fill. Per nosaltres, la doble L serveix ja al so I. Calia, doncs, inventar un senyal gràfic que evités ambigüitats de lectura i que reflectís millor la pronunciació real, la L geminada. Quina il·lusió!
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Radio Arrels, Anafiac, 95.
5: Radio Arrels. Són les 8 del vespre. Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
7: Som el dimarts 23 de juny. Bon dia. Continuem avui amb l'alerta canícula, amb temperatures encara més elevades que ahir, ja que poden pujar fins a 44 graus a alguns territoris de l'estat francès. A Catalunya Nord, aquesta tarda, unes màximes de 34 graus a la plana i 27 a la muntanya. Aquesta nit les temperatures quedaran elevades, mateix a la muntanya, amb 24 graus al Rosselló i al Vallespí, 25 al Conflent, 16 al Capcí i 18 a Cerdanya. Demà les temperatures quedaran sent iguals, les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 21 a Prats de Molló, 23 a Prada, 15 a Montlluís i 17 a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 35 graus al Rosselló, 37 al Vallespí, 36 al Conflent, 27 al Capcí i 29 a Cerdanya. El temps serà un poc cobert amb tramuntana a la muntanya. Dijous les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prats de Molló, 21 a Prada, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, temperatures igualment altes amb 34 graus al Rosselló i al Conflent, 35 al Vallespí, 26 al Capcí i 28 a Cerdanya.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
5: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.
3: una hora 100% en català.
0: Ràdio Arrels.

l'univers no és cap llimona. Tinc un passaport que diu: has nascut a Barcelona i per tant ets espanyol. Si els fills de puta volessin no veurien mai el sol. Jo cada cop veig més clar

No recordo quan va ser, t'enyoro i ferida. Plores perquè no t'entenc, i gira, i gira. Sé que sóc un inconscient, i encara m'estimes.

0: todo con toda la familia, sí.
1: Escolteu Radio Arrels.

Radio Arrels, el volum 88.2.

0: el sabies fer.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Bages, 95.
1: Radio Arrels.
2: A Opoli Perillós, 95.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

Liscats es quatre peus, liscats es quatre peus, la burra arrenca fuja, ullà, ullà, la burra arrenca fuja. I en passant sota un cirerer, i en passant

sempre està volant dintre fora meu. Mira com se'n van cap a la claror.

porta, supliquem pujant, són tan alts els cims. Mira com se'n van cap a la claror tots els meus temors lluny.

una em dóna la mà, l'altra m'ataca traïció. Som pares de la naturalesa, ella ens ofereix

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Clarà i Villerac, 95.5.
2: Pensejava la nit tancada un home amb gos a Perpinyà. Jo, la meva dona, on menjar

d'una noia capritjosa va prendar-se un estudiant i va dir-li sols mirant-la, el cor se m'està eixamplant. Si m'estima una miqueta jo seré del tot feliç. A l'escoltar això la noia contestà punt i sense

passar temps que ell ni pensava amb la noia que enganyà. I en un musicall de fama certa nit la va trobar, molt més maca va semblar-li i engrescar.